assumpte. Que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele, i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica, i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: silencio.
1: Silencio aquí, por favor. A ver, ¿cómo estás, doctor Shaw? Digues quiet. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots voltar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: a les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va a veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí?
1: Aquí, Toni, estic,
0: mira,
1: que no em veus.
0: Toni, ara, Mito, ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat,
0: Ja estàs per aquí, home, ja som aquí, ja hem arribat. Escolta, Toni...
1: Ja sóc aquí,
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, sí, que no té que veure amb TV3.
0: No,
1: que
0: jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, no. Sincerament, jo... Mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a l'hospitalet i d'això, ja em treien. I m'ha anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: No sé.
0: Ni més ni menys.
1: No, perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut... El no demà.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, deia, que... Això és massa, em deien, superar les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, sí. És brutal. Jo crec... que jo crec que no s'ho esperaven, eh? Toni, sí, que...
1: Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més, ni més ni menys, ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: ¿eh? Aquí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

0: és que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover és son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa conjunto, ¿no?
1: I com ho esperaven.
0: I esto, ho estava esperant la gent. Aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són obis. És que... la gent... és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen.
0: Clar,
1: a la tele, no, però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És punk
0: o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè...
1: A veure si ha
0: de... veritat. O sigui, i un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que va... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja ho veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també. No.
1: El senyor director de Ràdio Rem.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el Valocomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que, clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant.
0: No.
1: Per demà, no hi ha el demà, ja avui.
0: No, ja l'avui, ni més ni menys. Però és que sí. és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que, a més, també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael, sí. També, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno, van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle, i que, bueno, i que aquell moment, pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé, amb Pol Mainat.
1: Sí, és que, clar, jo de repente...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Cerdà,
0: que
1: sí. Estava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Cerdà.
0: És el fill de la Cerdà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir l'Ismael, diu... No ha salido nunca en la tele,
0: no,
1: en este plan que ha salido aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Serà que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes. Ost. Que ja tenia, va dir jo el setembre, que tindré projecte. Amb l'Ismael, no sé, però...
0: Oh, mira! Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé, que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo, que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, pues... bueno, és un personatge amb molta història, eh? És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important, i la família que el precedeix, más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau, sí, eh? Sí, és que sí, que atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves, i té un carisma, li vaig notar, una aura, és que sí, molt especial.
1: Sí, ara la teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, sí, està aquí.
0: És brutal, no, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir, doncs, coses de la vida, eh?
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre, doncs, un home que ha creuat amb patera, doncs, no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre amb patera i passar el desert del Sàhara, eh?
0: No, va ser...
1: L'Osman, eh?
0: Sí, que després, sí, va ressorgir com el fènix de les cenizes.
1: Viaje al país de los blancos.
0: Brutal, és brutal, jo també
1: sabeixo. Viaje al país de los blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant 2 mesos que no li dava tirat. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: Buscant en els contaires per poder menjar, hasta que va passar una dona que es diu Montse, sí, i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: Té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també, i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida l'ha fet a si mateix, després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem serios, Toni, que hi ha de tot en aquest programa.
0: Escolta,
1: senyors, hi ha de tot, passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin,
0: Toni,
1: què
0: et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè... S'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem d'aprendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient-se de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres i en polvo te vas a convertir i el polvo l'aire se lo va llevar i no queda nada. Per què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Déu.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-se de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies,
1: un
0: Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no em les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, oh, i és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! On vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
5: Hola, hola, hola.
0: Hola.
5: Com esteu?
0: Hola. Me llamo Joel.
5: Joel, i que guapo eres.
0: Bueno, bueno.
5: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
5: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante el marido.
5: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
5: Hombre.
6: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegís la mà. ¿Mos renovarán la PM la temporada que ve?
5: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Ah, claro que sí!
7: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
7: Ai, nena, pues de Úrsula. Bajo del mar!
1: Vostè d'on és, Bici?
5: Alcaldessa. Jo de La Mancha. I més vale tenir una família a La Mancha que una mancha en la família.
0: Bici! Bici!
8: Bici!
0: Hòstia! Capitán Sparrows.
9: Jo soc el Nick de Joel. Fa un parell de mesos vam veure el col·lapse. O ahir vam veure...
0: Hosti.
9: Vam parlar pel matí.
0: Sí. Tot era milles.
9: O sigui...
4: Jo soc... El col·lapse tu has?
0: No.
10: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.
0: Ole!
1: Joel, treballa.
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
11: I jo també.
12: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què gesto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
13: És un Elvis Carmen de Mairena.
12: Waking up down in the city.
14: Rolling!
12: Yeah.
1: Jo solo es por mirarte a les mamelles.
15: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho los ojos. Mi talento es cantar, soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
16: Soc el Capitán Friki.
17: Súbelo, súbelo.
18: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, ¿qué pensa? Que no sé qui és.
17: Viva, viva.
0: Viva què?
17: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
19: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si ya son realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
19: Habla de ovnis. Bueno, ovnis es objeto volante, lo he identificado, pero para mí está identificado totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
20: Y bien, madre.
1: ¿Qué son?
19: Pues objeto volante identificado.
21: ¡Ay, qué idiota!
22: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'enfoti.
23: Brother Louis, Louis, Louis, I've been watching this.
17: ¡Divina!
24: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, el plató d'Optà!
1: Wow! Oh!
0: Toni Rovira, i tu, saps qui és el tu?
1: Qui és?
0: Jo! Mira, Joel!
1: Ai, que nervios, Dios mío! Toni, tu t'ho passaràs de meravella.
4: Sí, no? Però tu saps el que és cada dia?
1: Ja, com sí. Suportes?
4: Aguanta tot aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que també. És 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, des de quan, no?
1: Hombre,
4: tengo... Yo soy bombero. Un rato. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
25: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gràcies, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba. Me estás echando aquí.
1: ¿Ho heu vist, això? Ho heu vist?
5: Porque no hay más.
0: Ara. No toquis, Nerea.
1: Tu ja estàs a punt de començar.
0: APM, arriba!
12: APM, arriba!
1: Ah,
4: estic molt nerviós.
0: Què queda?
12: Un minut?
0: Un minut
12: i entrem.
0: Ai, que em cago.
4: Un momento, está esperando y tenía que ir más tarde, pero que entre un momento, Joel, y que baile contigo. ¡Va! ¡Inesperadamente, va!
0: Es que no sé bailar, no sé bailar.
25: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tony?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: ¿eh? Aquí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

La Fúmiga Jacà. Vam ser presents al Canet Rock, i molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols.

My Way Out. Y Soul Java. Aquí en Caras B. Solo para ti.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 30 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap farem la prèvia del ple municipal d'aquest dijous, que arrencarà a les 7 de la tarda i que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, una hora abans, l'audiència pública. Avui també parlarem de la programació de la festa jove, de la festa major de Sant Andreu de la Barca, les diferents activitats adreçades als joves. En parlarem amb Javier Romero, que és el regidor de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de les inversions que planteja l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per reforçar la millora de la via pública, els espais verds i els equipaments municipals. I parlarem de la piscina de Can Salvi, que ha estat escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogón, de 3CAT. I acabarem parlant amb la soprano Aitana Torrijo. Fa 2 anys que va venir a viure a Sant Andreu de la Barca i formarà part de la programació del Teatre Núria Espert a partir del setembre. De fet,

0: L'octubre oferirà un espectacle d'òpera i de sarsola. Avui coneixerem una mica més la Aitana Torrijo, la soprano, que, com dèiem, des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Dijous, Ràdio Sant Andreu emetrà en directe al ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà a partir de les 7 d'aquesta tarda. Un dels punts d'aquest ple és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Una modificació de pressupost on es destinaran 426.000 euros a noves inversions per millorar la via pública, la jardineria i els equipaments municipals. La proposta també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació de papereres, l'asfaltatge de l'aparcament del Josep Pla i les actuacions de millora en diversos equipaments municipals. La proposta es portarà en el ple d'aquest 30 de juliol, una proposta de modificació del pressupost d'inversions per destinar, com deien, 426.000 euros a noves actuacions de millora que es duran a terme durant la tardor i que tenen com a objectiu continuar millorant el manteniment dels carrers. Pel que fa al mobiliari urbà, es destinaran 153.000 euros a la renovació de les papereres del municipi, a la instal·lació de noves lloses de formigó per millorar l'accessibilitat de les parades d'autobús i la col·locació de nous panells amb imatges de Sant Andreu de la Barca a l'avinguda del Parlament. La proposta també contempla una inversió de 40.000 euros per asfaltar l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, que actualment és de Sauló, amb l'objectiu de millorar el funcionament i el manteniment. A més, es destinaran 98.000 euros a actuacions de millora en diferents equipaments municipals. Entre aquestes destaquen les obres de millora del casal de la gent gran, la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i diverses actuacions al circuit municipal de MMX per adequar i modernitzar aquestes instal·lacions. Aquest serà un dels primers punts que es debatran en el ple municipal. També haurà l'aprovació de l'encàrrec de gestió del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya per la tramitació dels expedients d'informacions reservades a expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia de Sant Andreu de la Barca. També un dels punts és l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel període 2026-2030. Una qüestió que ja vam parlar fa uns dies amb el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, i també amb la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
2: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
2: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo. Había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
3: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
3: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
3: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada sis mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada sis mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
3: Bé, al final, totes les mesures que... les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
3: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític que hi votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
2: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Un dels punts que es portaran al ple d'aquest dijous, l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També es fixaran els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com els dos dies festius d'obertura comercial autoritzada aplicables al municipi de Sant Andreu de la Barca. Addicionals, això sí, els 8 d'obertura autoritzada a tota Catalunya. També l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel finançament de les assistències tècniques corresponents a la redacció del projecte de les fases 1 i 2 i la direcció facultativa de les obres de la fase 1 de l'actuació del Parc Central com a refugi climàtic al terme municipal de la ciutat. També l'aprovació de la minuta del conveni entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per al finançament de les obres del Parc Central com a refugi climàtic i la remodelació, en aquest cas, del parc. També altres punts, l'adhesió al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, educació i millora dels centres educatius públics impulsats per el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya per un import de 501.000 euros. També disposar, per raons d'interès públic i en virtut del principi de continuïtat dels serveis públics, de forma excepcional, la continuïtat de la prestació del servei de la gestió energètica i manteniment integral amb la garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes, així com del servei temporal de festes populars i motius nadalencs al municipi de Sant Andreu de la Barca a càrrec de l'actual contratista, l'empresa Ferrovial. També hi haurà diferents punts a l'hora del dia, també, com és habitual, donar compte al ple de la corporació les principals activitats d'alcaldia i del govern, i també hi haurà, en aquest cas, mocions, una única moció, la que presenta En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
4: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sandu de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de Protección Civil y por supuesto a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
0: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. Un ple municipal que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una hora abans. A les 6, l'audiència pública també es podrà seguir en directe a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i també a través dels dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
5: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
5: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
5: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
5: No, no, totalment.
0: Serà doncs el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
5: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
5: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
5: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
5: no.
0: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
5: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
5: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
5: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
5: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
5: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
5: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
5: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
5: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès, el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
5: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
5: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
5: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
5: Sí, sí,
0: gent,
5: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
5: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
5: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
5: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Sí, i ara hora.
7: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència, que ha convertit Xofogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
6: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
6: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim quan hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
9: Desapareix.
6: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio, benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Avui també parlarem dels diferents actes de la Festa Major, dels actes que ja coneixem. Recordeu que la Festa Major arrencarà el dia 4 de setembre. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: dijous, Ràdio Sant Andreu emetrà en directe al ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà a partir de les 7 d'aquesta tarda. Un dels punts d'aquest ple és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Una modificació de pressupost on es destinaran 426.000 euros a noves inversions per millorar la via pública, la jardineria i els equipaments municipals. La proposta també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació de papereres, l'asfaltatge de l'aparcament del Josep Pla i les actuacions de millora en diversos equipaments municipals. La proposta es portarà en el ple d'aquest 30 de juliol, una proposta de modificació del pressupost d'inversions per destinar, com dèiem, 426.000 euros a noves actuacions de millora que es duran a terme durant la tardor i que tenen com a objectiu continuar millorant el manteniment dels carrers. Pel que fa al mobiliari urbà, es destinaran 153.000 euros a la renovació de les papereres del municipi, a la instal·lació de noves lloses de formigó per millorar l'accessibilitat de les parades d'autobús i la col·locació de nous panells amb imatges de Sant Andreu de la Barca a l'avinguda del Parlament. La proposta també contempla una inversió de 40.000 euros per asfaltar l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, que actualment és de Sauló, amb l'objectiu de millorar el funcionament i el manteniment. A més, es destinaran 98.000 euros a actuacions de millora en diferents equipaments municipals. Entre aquestes destaquen les obres de millora del casal de la gent gran, la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i diverses actuacions al circuit municipal de MMX per adequar i modernitzar aquestes instal·lacions. Aquest serà un dels primers punts que es debatran en el ple municipal. També hi haurà l'aprovació de l'encàrrec de gestió del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya per la tramitació dels expedients d'informacions reservades a expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia de Sant Andreu de la Barca. També un dels punts és l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel període 2026-2030. Una qüestió que ja vam parlar fa uns dies amb el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, i també amb la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
1: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
1: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
2: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
2: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a detallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
2: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
2: Bé, al final, totes les mesures que... les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El pla d'igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
2: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
1: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Un dels punts que es portaran al ple d'aquest dijous, l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També es fixaran els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com els dos dies festius d'obertura comercial autoritzada aplicables al municipi de Sant Andreu de la Barca. Addicionals, això sí, els 8 d'obertura autoritzada a tota Catalunya. També l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel finançament de les assistències tècniques corresponents a la redacció del projecte de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de les obres de la fase 1 de l'actuació del Parc Central com a refugi climàtic al terme municipal de la ciutat. També l'aprovació de la minuta del conveni entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per al finançament de les obres del Parc Central com a refugi climàtic i la remodelació, en aquest cas, del parc. També altres punts, l'adhesió al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma d'educació i millora dels centres educatius públics impulsats per el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya per un import de 501.000 euros. També disposar, per raons d'interès públic i en virtut del principi de continuïtat dels serveis públics, de forma excepcional, la continuïtat de la prestació del servei de la gestió energètica i manteniment integral amb la garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes, així com del servei temporal de festes populars i motius nadalencs al municipi de Sant Andreu de la Barca a càrrec de l'actual contratista, l'empresa Ferrovial. També hi haurà diferents punts a l'hora del dia, també, com és habitual, donar compte al ple de la corporació les principals activitats d'alcaldia i del govern, i també hi haurà, en aquest cas, mocions. Una única moció, la que presenta En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
3: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos. que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de Protección Civil y, por supuesto, a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
0: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. Un ple municipal que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una hora abans. A les 6, l'audiència pública també es podrà seguir en directe a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i també a través dels dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El ple municipal que podreu escoltar en directe doncs aquest dijous a partir de les 7 de la tarda, una hora abans, a les 6 l'audiència pública. I tot seguit parlem de les diferents activitats que ja coneixem de la Festa Major 2026. Recordem que serà a partir del dia 4 de setembre.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
5: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
0: L'alcalde Marc Girbet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
5: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull, i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
0: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
6: Que ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la Festa Major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
6: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. i que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
0: La imatge de la Festa Major 2026 s'aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
7: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris amb, bueno, parlant de la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
0: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
7: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
7: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
7: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu, i per això no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
0: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
6: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica festa major.
0: La festa major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la festa major petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la festa major petita. La festa major comptarà també amb el pregó de la societat El Casino.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
8: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
8: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de la tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
8: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs, veritablement, en el nostre entorn comarcal. I animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
8: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
8: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
9: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major.
9: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
9: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
9: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
9: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
9: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
9: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
9: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí gent jove, no?
9: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
9: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
9: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important, i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
9: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
9: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
9: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
9: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
9: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
9: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
9: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
9: Sí.
0: A més d'un segle.
9: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
9: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
9: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
9: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
9: sí,
0: no?
9: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
9: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
9: quan
0: i
9: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
9: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
9: mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau Dolver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
9: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
10: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
10: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
10: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
10: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
10: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La colla castellera de la Droc i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Sous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió

0: 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla es fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la festa major. Especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
0: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
0: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No atrapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final, quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no.

0: això motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
1: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat de vos?
0: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar el bus i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres, pa'lante, sí, contentíssims.
1: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb el bus, una banda mítica...
0: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
1: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
0: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts, perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
1: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
0: Bueno, el hàndicap jo crec que... bueno, pues això és un debat, però al final és... primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
1: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
0: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi... el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sandra la Barca, és una cosa que s'ha de cuidar, i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí, Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense el mòbil, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handicap, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert dels Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafen moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria la hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabem, ja se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i
1: gràcies.
0: També DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, recordem l'entrevista que manteníem amb l'advocada del SIAT. Avui a Ràdio Sant Andreu volem parlar del SIAT i sobretot l'assessorament jurídic que s'ofereix des del SIAT de Sant Andreu de la Barca. És per això que ens acompanya avui l'advocada del SIAT de Sant Andreu de la Barca, Elisabet Massip. També és membre de l'Associació de Dones Juristes i des de l'any 2021 és l'advocada del SIAT de Sant Andreu de la Barca. Elisabet Massip, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, avui volem parlar del SIAT, ens volem concentrar sobretot en la informació jurídica que s'ofereix, o l'atenció jurídica, tenint en compte que el SIAT també s'ofereix assessorament, acompanyament, atenció psicològica, però avui ens centrarem en aquest assessorament jurídic. Per tant, doncs, volem comentar i preguntar primer quina és la tasca diària com a advocada del SIAT de Sant Andreu de la Barca, que, com hem dit abans, des de l'any 2021 aquí a Sant Andreu.
2: Exacte. Bueno, el SIAT és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que jo a vegades també li dic el Servei Integral d'Atenció a les Dones, perquè a vegades fem un servei integral de tot perquè intentem acompanyar-les en tots els espais. El servei jurídic, i el que intentem és, doncs, sobretot a nivell previ, intentar informar a les dones que venen una mica desbordades perquè mai s'han trobat, doncs, amb situacions de violència, amb divorcis, o fins i tot amb situacions amb els seus fills, o amb el seu pis, o amb el seu propietari, qualsevol cosa, que puguin tenir una miqueta d'assessorament perquè no vagin tan perdudes pel món, perquè el món jurídic, la veritat és que és un món molt complicat, que si no t'assessoren des del principi, a vegades ens trobem amb situacions que han estat una miqueta desastre, perquè es troben que ja de cop i volta tenen un problema i ja estan sobrepassades, i intentem de totes, o en pas previ, o durant, o posteriorment, intentar ajudar-les perquè no estiguin tan perdudes, pobres.
1: Des del 2021, com dèiem, a Sant Andreu de la Barca, ets membre de l'Associació de Dones Juristes, que també feu molta feina.
2: Sí, bueno, a Dones Juristes som diverses companyes, advocades la majoria, que formem part d'una associació que tenim bastantes presències a molts ajuntaments per licitacions. També formem part d'alguna a Caladona, que és una associació a Barcelona, que també tenim allà presència per a també un assessorament gratuït a dones, i la veritat és que intentem, doncs, fer una miqueta el món millor, i entre tot el que podem, i entre totes les dones, i que, clar, cadascuna té la seva feina, i això és un més a més a l'associació. Però, bueno, intentem ajudar-nos entre totes i també formar-nos moltes vegades, perquè quan alguna diu, pues mira, ha sortit aquesta llei, doncs intentem, pues, fer comissions per explicar-nos-la, perquè sempre has d'estar al dia amb tot, perquè surten lleis que a vegades també és massa complicat estar al dia si no algú no t'ajuda.
1: Una tasca molt transversal, no?
2: Totalment. Totalment. Intentem cobrir bastantes coses, però, clar, formades, sobretot estem totes bastant formades i bastant especialitzades per poder, doncs, cobrir totes les necessitats que ens demanen.
1: De fet, en el SIAT hi ha, primer tot, la tècnica d'acollida, és qui rep les dones que sol·liciten el servei, i després són derivades o als serveis jurídics o als serveis psicològics.
2: Sí.
1: Quan en aquest cas s'adrecen en els serveis psicològics, què passa exactament quan una dona entra per primera vegada en el SIAT i, per exemple, necessita dels vostres serveis jurídics?
2: L'Anna Linares, que és la tècnica, és la que primer fa la primera acollida per saber quines necessitats té aquesta dona a nivell, doncs, què demanda. I a vegades ens trobem, doncs, estar desbordada per una situació, doncs, amb la seva parella, que porta molts anys, però a vegades també no és que vinguin elles personalment, a vegades ens ve directament de Mossos o de la policia local, que ens envien un part i, mira, hi ha hagut un episodi de violència, hi ha hagut un episodi d'algun tipus de maltractament o així, i ens deriven als partes policials perquè nosaltres puguem posar-nos d'acord amb aquestes dones i de dir, escolta'm, veniu aquí que us informarem. A vegades també a través del CAP, que també tenim algunes informacions que ens diuen, escolta'm, veniu aquí perquè puguem informar-vos, perquè us trobeu en una situació vulnerable i així us podem donar una miqueta d'informació. Hi ha dones que a vegades ho neguen, d'altres que venen benvingudes perquè de cop i volta es troben en un espai que les escolten amb molta més demanda del que elles pensaven que podrien trobar-s'hi. I clar, si a mi em ve alguna persona doncs amb un problema jurídic, que és el que jo porto, de cop i volta la puc adreçar a saber què fer, què no fer, i sobretot doncs, si ens hem trobat que ja té un parter policial i que potser la cosa s'està derivant en un tema de violència contra la dona, doncs saber una miqueta, doncs mira, els teus drets, ara tu necessites, has de fer una denúncia, però sobretot aquesta denúncia sempre et posaran una advocada o un advocat d'ofici perquè et puguis assessorar des del minut 1, que sàpigues com anirà el judici. Jo els explico una miqueta tota la trajectòria perquè no vagin tan perdudes. Evidentment, la feina de l'advocat o la seva advocada que els hi toqui és la feina primordial, però jo com a mica per tenir una miqueta d'endreçada a la situació i poder explicar-los el que es trobaran, que a vegades és molt complicat.
1: Per tant, en el teu cas, doneu aquesta informació. Normalment no sou les advocades que després defensaran els drets d'aquestes dones, però sí que oferiu aquest suport i aquest assessorament inicial.
2: Exacte.
1: Podem portar altres casos, d'altres poblacions, no?
2: Sí, sí, no, i la població han d'estar empadronades aquí a Sant Andreu de la Barca, vull dir...
1: No, dic vosaltres després com
2: advocades. Ah, exacte, com advocades, no? Nosaltres anem a totes les poblacions, però vull dir, nosaltres expliquem, a vegades ens trobem amb la situació primària, vull dir que ens trobem que realment és una situació que hem d'explicar-los des del minut 1 de la situació. Altres vegades ja hi ha un procés en marxa i ens trobem que hi ha dones que troben que tenen poca comunicació amb el seu advocat o la seva advocada, que sobretot els temes d'ofici, i que llavors es troben que, oi, és que tinc un judici, no sé què he de fer, no sé què he de portar, no sé com preparar-me, o, escolta, tinc una sentència i no l'entenc, i el meu advocat no me l'ha explicada, doncs traduïm, perquè les sentències a vegades són complicades d'entendre, jo ho entenc perfectament, i llavors els hi tradueixo, mira, això vol dir això, aquestes són les teves obligacions, aquests són els teus drets, o a vegades, escolta'm, que m'ha arribat aquesta carta i no sé què vol dir. Doncs mira, aprofita, vés aquí, vés allà, intentem endreçar-les, perquè jo, com a advocada, el que faig és assessorar-les i ubicar-les, però jo no sóc la seva advocada de referència, jo no puc aprofitar aquest espai per captar clientes. Això seria en contra del que fem a l'associació. Això sí, si en algun moment em demanen referències d'algunes advocades o alguns advocats, doncs li puc dir, escolta, a dones juristes hi ha un col·lectiu de companyes que et poden portar, però jo mai aprofitar-me del servei per captar clientes.
1: En quines situacions es troba més sovint en aquests serveis?
2: Doncs sobretot és un tema de violència. La violència és molt recurrent i violències i moltes dones estrangeres. Aquí hi ha un col·lectiu molt gran de Ghana, de dones de Ghana, que la veritat, i de marroquines, i que moltes ens hem trobat en situacions bastant, bastant dramàtiques, perquè clar, són dones que a vegades arriben al servei que no parlen ni castellà ni català, perquè han estat de primera acollida, han estat tancades, i a vegades ens trobem amb aquests serveis. I llavors, clar, el primer que fem és, sobretot l'Anna, ja dius, mira, vés a l'escola, intenta aprendre l'idioma, que això també et donarà doncs, moltes armes per trobar feines i així, i per comunicar-nos. Nosaltres a vegades hem trobat doncs, que necessitem que venen aquestes dones amb amigues que sí que parlen castellà, que els hi fan de traductores, que això és meravellós perquè s'ajuden entre unes i les altres, i d'altres casos nosaltres tenim, per sort, l'administrativa de l'Espai d'Igualtat és marroquina i a vegades ens ha fet un cop, perquè a vegades venen algunes amb alguna demanda concreta i que poguéssim dir-li, mira, Màriam, si us plau, digue-li que això ho ha de fer aquí o això ha d'anar allà. I clar, és una situació que a sobre del problema que tenen, clar, això és molt vulnerable perquè es troben totalment aïllades amb una situació molt greu, doncs, de vegades de violència, a vegades de violència econòmica, violència psicològica i violència física, molt, molt greu.
1: Que, evidentment, es trobeu aquests casos molt durs, no? Complicats, no? Com s'afronten aquests casos, no?
2: Doncs clar, hi ha molta gent que ve, que li passa a moltes dones que han patit maltractament, que venen amb un sentiment de culpa, com si haguessin elles estat les culpables d'aquesta situació. I clar, el primer que fem, i sobretot jo, els dic, escolta'm, aquí tu no ets la culpable de res, t'has trobat en una situació, i sobretot el que volem fer és ajudar-te a veure si pots sortir-te'n i que la situació teva sigui el més fàcil possible i que puguem ajudar-te tu, amb els teus fills o amb qui sigui. I clar, el que intentem és tranquil·litzar-les i sobretot poder donar, perquè jo sempre els dic a totes les dones que venen, l'informació és poder. Si tu tens informació, saps què fer. Si no tens informació, vas més perduda. I la informació és poder, és una clau que jo sempre els dic a totes les dones, i la veritat és que m'està ajudant a que elles mateixes vegin, pues mira, si m'expliques això, jo faré això, i puguin anar tirant per on les coses siguin més fàcils. Perquè clar, quan una dona et ve doncs amb un parter de lesions greu, que ha patit una violència greu i que la seva parella, marit o el que sigui, està tan tranquil perquè l'han tingut detingut 24 hores i potser no li han donat ni una ordre d'allunyament, que això és una altra cosa, els jutges i les jutgesses d'aquest país, clar, amb aquestes ordres de protecció que donin, doncs és que a vegades són poques. I clar, es troben que a sobre de que han patit una agressió, a sobre la seva parella, marit o el que sigui, encara està tan tranquil pel poble. I clar, això és molt difícil a l'hora d'afrontar, però ho intentem fer perquè elles com a mínim se sentin més empoderades i que puguin tirar endavant, sobretot a nivell personal, que puguin tenir una feina, a nivell dels fills, que puguin seguir uns estudis i que no estiguin, i que no estan soles, perquè nosaltres les ajudem en tots els aspectes.
1: Aquest sentiment de culpa que ha sorgit ara en aquesta entrevista és un sentiment de culpa que és habitual,
2: no? Molt, molt habitual.
1: Malauradament és habitual. Ho hem parlat, inclús hem entrevistat aquí dones que han patit violència masclista, i també hem parlat amb les companyes del CIAT, que aquest sentiment de culpa normalment existeix, no?
2: Molt,
1: el maltractador s'encarrega de que el sentiment de culpa el pugui tenir, no?
2: No, és una cosa dramàtica, perquè penses, a sobre de que tu has estat l'expat violència, se senten culpables de, és que si jo hagués fet les coses d'aquesta altra manera, si jo hagués baixat el cap quan em va dir que em callés, o quan jo no li vaig posar el plat a taula perquè ell volia macarrons i jo li vaig fer arròs, i si jo no hagués sortit al carrer, o si jo m'hagués posat el vel quan ell em va dir que no me'l traiés, perquè això també ens hem trobat a vegades amb algunes dones, tot això no m'hauria passat. I clar, com se m'ha acudit fer això, fer l'altre, perquè clar, potser m'ho mereixo. Clar, aquest discurs és el que primer hem de treure del cap, perquè si vas amb aquesta culpa i amb aquest sentiment de que m'ho mereixo, és quan és molt difícil tirar endavant.
1: Vosaltres doneu aquesta informació, però fins a quin punt el CIAT pot influir en la decisió de que una dona iniciï un procés judicial?
2: És complicat, perquè jo vaig fer una formació a la policia local i a vegades ve una dona, explica una situació, i en el moment que la policia li comença a explicar com va el tràmit, doncs aquestes dones agafen i marxen. Perquè clar, pensen, uf, això és molt complicat i així. I llavors jo els hi vaig dir de la policia local, en aquests casos, quan una dona marxa sense haver denunciat i vosaltres sabeu que hi ha algun perill o que hi ha alguna situació una mica complicada, porteu-nos-les al CIAT. Que el que podem fer nosaltres és preparar-les una miqueta, i un cop estiguin més fortes o estiguin més preparades amb l'ajuda de la Raquel, que la Raquel també a nivell psicològic pugui ajudar-les una miqueta, potser poden tirar endavant una denúncia. Però clar, si d'entrada, quan arriben a la policia, ja diuen, uf, això és molt complicat, i ja ningú més li dona servei, potser aquesta dona arriba tard i ningú ha fet res per ella i no pot seguir endavant, perquè es troba que algun dia li donen una pallissa o algun dia desapareix i no sabem què ha passat. I clar, nosaltres el que volíem és evitar això. Nosaltres donar una informació i de dir, mira, ara no estàs preparada. Molt bé, ningú et diu que hagis de denunciar ara mateix. Doncs fem un treball, intentem buscar proves també, perquè clar, a vegades passa que una situació, doncs, potser la violència psicològica és molt difícil de provar. Però si tu tens doncs, missatges o tens testimonis o tens alguna foto una miqueta així, o pots intentar recabar proves per poder denunciar i que la denúncia arribi a bon port, perquè també és un trauma el denunciar i que això no t'arribi a res. Pues com a mínim, si vas una miqueta preparada, que jo sempre els aviso a totes les dones, és possible que tu presentis aquesta denúncia i que l'ordre de protecció que tu vols no arribi o que la sentència condemnatòria no arribi. Però jo crec que ho has de fer per aquest motiu, per aquest motiu, per aquest motiu. I a vegades també els dic, no ho facis perquè la situació, i no perquè no cregui que hi ha hagut violència, però les proves que tu tens són tan minces i tan poc fiables, per dir-ho d'alguna manera, no és que no siguin proves, que arribaràs al jutjat en tot el procés que tindràs i la sentència que tu vols no l'aconseguiràs. És preferible que et divorciïs, és preferible que presentis un tipus de demanda diferent a la que seria una denúncia.
1: Abans ja ho apuntaves, no?, el fet que és important saber el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
2: Exacte.
1: No?
2: Exacte, per això et dic que hi ha vegades que nosaltres ens trobem també la situació...
1: A vegades potser és més important inclús
2: el que
1: no
2: has
1: de
2: fer. Exacte. No, perquè jo a vegades em trobo en una situació de dir no, perquè clar, jo faré això, l'altre... Ui, no, això no ho facis. Perquè no, perquè jo ara vaig pel carrer i el gravo perquè... Dic, espera't un moment. Dic, si no està fent res, hi ha coses que no has de gravar, hi ha coses que no has de fer, o missatges que no has d'enviar... Dic, si la comunicació la teniu via telefònica i estàs gravant una conversa, em sembla molt bé, segons el que estigui fent, però hi ha situacions que millor no facis segons què, perquè et perjudicaran a tu, perquè al final seràs tu. Però nosaltres ens hem trobat, per dir una cosa, de que arribes a casa, tens una baralla amb el teu marit i el que tu vols fer és canviar el pany de la porta. I clar, no pots canviar el pany de la porta. Si aquesta persona està visquent en casa teva i és un domicili familiar... No pots canviar el pany de la porta, perquè en el moment que el canvis i aquest senyor truqui la policia li dirà, miri senyora, vostè ha canviat el pany de la porta, això és un delicte de coaccions, i a sobre et sortirà molt car el tema. Llavors, és aquestes coses de dir, no es pot canviar el pany de la porta fins que un jutge no et designa a l'ús del domicili. Perquè si no, ens trobem en què a sobre un jutge dirà, miri senyora, vostè ha canviat el pany de la porta i tot el que ha passat, com vostè no ho ha denunciat, jo no en sabia res, i vostè ha fet una coacció. I ara resulta que vostè serà ara la culpable i la condemnaré després d'haver patit potser una violència molt greu, però com no hi havia denúncia, ens hem trobat amb això. I clar, això s'ha de frenar.
1: Per tant, el que estem comprovant, que és molt complicat. No?
2: Molt complicat, sí.
1: Intentem fer... molt, molt complicada, però
2: intentem
1: evidentment...
2: fer la feina bé perquè la gent ho entengui, perquè a vegades també... Avui m'ha passat amb una senyora que em deia, és que no entenc el llenguatge jurídic. I clar, jo estava explicant... però és així, o sigui, és que és complicat, i li deia, mira, la situació és aquesta, li explicava com si fos quasi un conte perquè entengués tot el que implica una situació d'una sentència. Pues tens l'obligació de fer això, de fer això altre. Ah, bueno, però clar, si no, no, però això és el que t'estan dient, no vagis més enllà del que passarà ni res, i és complicat, però ho intentem fer el millor possible, eh?
1: Segur que sí, evidentment hi ha mostres de que és així. Aquesta feina des del CIAT, avui parlem des d'aquest assessorament jurídic, però recordem que també hi ha aquesta atenció psicològica, aquest assessorament, aquest acompanyament, i com estem dient al llarg d'aquesta entrevista, és molt important la coordinació, és molt important aquest treball en equip.
2: No, i també estem coordinades amb serveis socials, que hi ha moltes vegades que demandes que hi ha, doncs, potser psicològiques i jurídiques també van lligades, doncs, a una sol·licitud d'alguna prestació, o potser van lligades també, doncs, amb un problema habitacional, i totes aquestes coses doncs, anem molt lligades, i clar, nosaltres cada trimestre fem una reunió, una que se li diu comissió de violència, i aquesta comissió de violència hi ha les Mosses d'Esquadra, que estan de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, hi ha infermeres i doctores del CAP, hi ha serveis socials, hi ha salut mental, hi ha el CIE, que és el Servei d'Informació Especialitzada, hi ha diferents serveis que fem que entre totes doncs, parlem d'usuàries que tenim amb diferents serveis totes i que puguem ajudar-les entre totes. I per això et dic que estem molt lligades amb tots els serveis i amb totes els serveis públics que hi ha per poder resoldre tots els dubtes, perquè a vegades passa que nosaltres al CIAT coneixem una dona que pateix una situació que potser en el CAP l'han visitada i no saben el que ha passat, o al revés, que ve aquí i ens explica una cosa i resulta que en el CAP tenen un historial de que aquesta noia doncs, té problemes d'això, o que ha tingut un embaràs, i clar, i són coses que nosaltres ens ho acabem explicant tot, i entre totes podem ajudar molt millor a totes les usuàries que venen.
1: Segurament que heu detectat en alguna ocasió situacions de violència que inicialment no s'han identificat com a tal, no?
2: Totalment, totalment. O sigui, que venen amb un discurs de... Bueno, pues estic una mica depressiva, no acabo d'estar bé i tal, i clar, en el moment que comences a parlar una mica dius, ostres, si és sota d'això hi ha una violència, i sobretot això passa amb dones grans, perquè clar, les dones grans pobres ja porten tants anys amb una violència encoberta que quan destapes i comences a rascar i te n'adones de la violència, dius, com han pogut aguantar? És una violència que ja l'han, o sigui, que s'han acostumat, i s'han acostumat a un excés de violència, però que ja no ho veuen ni com a violència, ho veuen al dia a dia. I això ha passat a usuàries que han vingut, que de cop i volta, parlant amb la psicòloga, diuen, pues aquí hi ha un claríssim cas de violència. Però clar, és complicat també en aquests casos, perquè són parelles que potser porten 40 anys junts, que potser la senyora és dependent econòmicament d'aquest senyor, i clar, és molt complicat poder donar-li possibilitats, perquè clar, li demanda un pis, demanda una prestació, demanda una sèrie de coses que a nivell de l'Ajuntament suposo que tenen el pressupost una mica més limitat.
1: Ha canviat el perfil de les dones que teniu en els últims anys o no?
2: Bueno, cada vegada hi ha més estrangeres, que abans no n'hi havia tantes, però bueno, jo des que he arribat al servei, la veritat és que sempre és més o menys mitjana edat i moltes estrangeres, però també hi ha moltes locals. Però dones grans i dones més joves, n'hi ha menys.
1: La justícia continua sent lenta?
2: La justícia és un drama. I la desgràcia la teniu sobretot aquí a Sant Andreu, perquè el jutjat Martorell és bastant dramàtic. Estan molt col·lapsats, canvien molt de jutges i jutgesses, i clar, això fa que no acabis de fer net mai. I avui mateix, un procediment que es va obrir el 21, és el que estava veient, van dictar una sentència en l'any 24 i han tingut una sentència de l'audiència l'any 26. O sigui, portem d'un tema d'una guarda i custòdia d'un menor, portem 5 anys. I això no té sentit. Això no té sentit perquè, clar, la justícia en aquest cas és totalment injusta, perquè no estan... Ja el que va passar el 2021 ja no té res a veure el que està passant ara. Però, clar, com el procediment és el que és, no pots anar afegint coses cada dos per tres. I és un problema. I després també falta molt amb temes de violència, els jutjats de violència, falta molta empatia, que és que... O sigui, una senyora... Que clar, també hi ha un discurs aquest de l'ultradreta, de que les denúncies falses, bueno, s'ha pogut demostrar que les denúncies falses són, vamos, una cosa irrisòria, que pot ser que algú s'aprofiti, molt bé, però això no vol dir que no existeixi la violència masclista. La violència masclista existeix, però clar, si tu després d'aquest periple que hem estat parlant denuncies i et trobes que arribes al jutjat i el primer que fan és qüestionar-te com a persona i jutjar-te i no acabar d'empatitzar amb el que estàs explicant, perquè vostè com és que ha acceptat que aquest senyor l'insulti? Com vostè es fica al llit amb aquest senyor si sap que al final l'agredirà sexualment? O sigui, per què m'estàs qüestionant si jo t'estic explicant el que he patit i ara m'he sentit forta per explicar-t'ho? No pot ser com qüestionis. I que com ja està, com ara aquest senyor ha marxat, ja no et poso ordre de protecció perquè no passarà res. Jo una vegada vaig sentir que això em va frapar una jutgessa, que ara per sort ja no hi és, de violència, del jutjat de violència de Barcelona, amb una conversa que vam tenir al Col·legi d'Advocats i tal, va dir, jo soy la juez que menos órdenes de protección doy de toda España. I ho deia orgullosa. I diu, claro, si por la noche matan a la mujer ya no es culpa mía. I clar, totes vam quedar-nos i vam agafar algunes quantes i vam marxar, perquè allò és intolerable. O sigui, a sobre no pots dir-ho com un fet heroic. Has de dir, mire, he fet la desgràcia de que no vaig donar l'ordre de protecció i hem matat en aquesta dona. Soc idiota. Ja està, reconeixeu-ho, però no ho diguis com una cosa que et sembla que és important.
1: Que hi ha una banda, per una banda l'empatia, per l'altra la formació... i per l'altra la professionalitat, no?
2: Sí, però que tot hauria d'anar lligat.
1: Exacte, sí,
2: tot
1: sí.
2: Hauria d'anar lligat.
1: Hauria d'anar amb un pack. Exacte. Aquesta coordinació, no?, que abans parlàvem de que hi ha en el CIAT, no?, amb les diferents companyes que hi treballen
2: clar,
1: dia a dia.
2: Nosaltres,
1: no?,
2: el fet que aquesta comissió de violència, que és una situació meravellosa, que ens ho expliquem tot i intentem coordinar-nos, dic, tant de bo en els jutjats poguessin trobar-se en algun espai de dir, ostres, mira, aquesta senyora que ve aquí, ha passat això, a veure si podem per aquí, aquesta... Però clar, això ens trobem que estan sobresaturats, que jo entenc que els jutjats tenen moltíssima feina i s'han trobat moltes coses, però clar, a vegades jo trobo també que falta una mica de sentit comú, perquè el sentit comú seria en moltes situacions, o sigui, si tenim una cosa que és un procediment que és urgent i tal, no pot ser que el judici sigui d'aquí un any. Això l'únic que està fent és empitjorar una situació que entremig d'aquest any aquesta persona tornarà a patir violència, o aquesta persona tornarà a delinquir, o aquesta persona es trobarà al carrer perquè no ha pogut pagar el pis en el que vivia. O sigui, això, clar, implica que aquest transcurs de temps has d'obrir 5 procediments més per altres situacions que provoquen aquesta tardia amb tot.
1: Malgrat aquesta situació que estem descrivint avui en aquesta entrevista, important, qualsevol situació de violència, vagin al SIAT, allà hi haurà aquest assessorament psicològic, però aquest assessorament també jurídic, on donareu tota la informació que calgui.
2: Clar, perquè és això, o sigui, si tu pateixes una situació de violència, no, si no és la primera vegada, no és la segona, no és la tercera, és igual, has de saber què has de fer. I és important tenir la informació per poder saber on adreçar-te i saber quins seran les passes i què et provocarà això. Doncs mira, saps que si demanes una ordre de protecció quan ho denuncis, en 24 o 48 hores has de tenir un judici. I això és la primera informació. Com que un judici ràpid? Sí, sí, és un judici ràpid per saber si tu tindràs dret a una ordre de protecció. Aquesta ordre de protecció què implica? Ordre d'allunyament, prohibició de comunicació, i si teniu fills conjunts, et donen unes mesures civils de dir, a veure, amb qui es queden aquests nens, quines visites, si aquest senyor té dret a visites o no, si t'ha de pagar una pensió d'aliments, tot això es resol en 24 o 48 hores, clar. Si tu denuncies i dius, bueno, a veure, i et trobes que has demanat una ordre de protecció i que un dissabte a les 10 del matí has d'anar al jutjat, no entens per què. Pues això és el que estem nosaltres, per explicar una miqueta i que vagis amb una miqueta d'informació per arribar als llocs més orientada, perquè si no et perds, i és que no m'estranya.
1: I des de fa uns mesos esteu en un nou espai d'igualtat.
2: Oi, preciós. És preciós, un espai d'igualtat que la veritat és que és un espai preciós i dona pau. I això també en les dones que venen és una sensació de... ens dona com, no sé, una sensació de pau, de tranquil·litat, i que això ajuda molt a totes, a nosaltres com a companyes, però a la gent que ve també li dona com una bona sensació, unes bones vibracions, i jo crec que ens ajuda a totes, estem molt contentes.
1: A més, en un lloc molt confidencial.
2: Exacte, que tampoc és un lloc de pas, i les dones que venen sabent que en allà estaran protegides i que no té per què enterar-se tot el poble, que això no deixa de ser un poble, si has estat en un servei o en un altre.
1: Doncs Elisabet Massip, advocada del SIAT, membre també de l'Associació de Dones Juristes, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la ràdio. Haver explicat quina és la teva tasca com a advocada del SIAT. Penso que no serà l'última entrevista.
2: Això espero, perquè a mi m'ha agradat molt venir a explicar-te coses. Ja saps que xerro molt, però m'agrada molt venir.
1: Tornarem segurament que a convidar-te, i potser a les properes entrevistes ja parlem de fets més concrets.
2: Més concrets,
1: no?
2: Sí, molt bé.
1: Perquè segurament qui ens escolti, doncs...
2: vulgui tenir
1: es preguntes. Ajudar, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Es pugui ajudar. De vegades potser no s'atreveixen, no saben on poden anar. Evidentment aquí, ja no d'ara, sinó de fa molts anys,

0: Advocada del CIAT i membre de l'Associació de Dones Juristes. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Avui, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del ple municipal, i a les 6, l'audiència pública.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 30 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap farem la prèvia del ple municipal d'aquest dijous, que arrencarà a les 7 de la tarda i que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, una hora abans, l'audiència pública. Avui també parlarem de la programació de la festa jove, de la festa major de Sant Andreu de la Barca, les diferents activitats adreçades als joves. En parlarem amb Javier Romero, que és el regidor de joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de les inversions que planteja l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per reforçar la millora de la via pública, els espais verds i els equipaments municipals. I parlarem de la piscina de Can Salvi, que ha estat escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogón, de 3CAT. I acabarem parlant amb la soprano Aitana Torrijo. Fa 2 anys que va venir a viure a Sant Andreu de la Barca i formarà part de la programació del Teatre Núria Espert a partir del setembre. De fet, a l'octubre oferirà un espectacle d'òpera i de sarsola. Avui coneixerem una mica més la Aitana Torrijo, la soprano que, com dèiem, des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Dijous, Ràdio Sant Andreu emetrà en directe al ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà a partir de les 7 d'aquesta tarda. Un dels punts d'aquest ple és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Una modificació de pressupost on es destinaran 426.000 euros a noves inversions per millorar la via pública, la jardineria i els equipaments municipals. La proposta també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació de papereres, l'asfaltatge de l'aparcament del Josep Pla i les actuacions de millora en diversos equipaments municipals. La proposta es portarà al ple d'aquest 30 de juliol, una proposta de modificació del pressupost d'inversions per destinar, com dèiem, 426.000 euros a noves actuacions de millora que duran a terme durant la tardor i que tenen com a objectiu continuar millorant el manteniment dels carrers. Pel que fa al mobiliari urbà, es destinaran 153.000 euros a la renovació de les papereres del municipi, a la instal·lació de noves lloses de formigó per millorar l'accessibilitat de les parades d'autobús i la col·locació de nous panells amb imatges de Sant Andreu de la Barca a l'avinguda del Parlament. La proposta també contempla una inversió de 40.000 euros per asfaltar l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, que actualment és de Sauló, amb l'objectiu de millorar el funcionament i el manteniment. A més, es destinaran 98.000 euros a actuacions de millora en diferents equipaments municipals. Entre aquestes destaquen les obres de millora del casal de la gent gran, la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i diverses actuacions al circuit municipal de MMAX per adequar i modernitzar aquestes instal·lacions. Aquest serà un dels primers punts que es debatran en el ple municipal. També haurà l'aprovació de l'encàrrec de gestió del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya per la tramitació dels expedients d'informacions reservades a expedients disciplinaris corresponents a infraccions greus o molt greus en l'àmbit del personal de la policia de Sant Andreu de la Barca. També un dels punts és l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel període 2026-2030. Una qüestió que ja vam parlar fa uns dies amb el regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, i també amb la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una

0: Iniciativa llargament pendent.
1: Una buena noticia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
1: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
2: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
2: I ens hem posat davant al mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació del mecanisme de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
2: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
2: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
2: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
1: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Un dels punts que es portaran al ple d'aquest dijous, aquesta l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També es fixaran els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com els dos dies festius d'obertura comercial autoritzada aplicables al municipi de Sant Andreu de la Barca. Adicionals, això sí, els 8 d'obertura autoritzada a tota Catalunya. També l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel finançament de les assistències tècniques corresponents a la redacció del projecte de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de les obres de la fase 1 de l'actuació del Parc Central com a refugi climàtic al terme municipal de la ciutat. També l'aprovació de la minuta del conveni entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per al finançament de les obres del Parc Central com a refugi climàtic i la remodelació, en aquest cas, del parc. També altres punts, l'adhesió al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, educació i millora dels centres educatius públics impulsats per el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya per un import de 501.000 euros. També disposar, per raons d'interès públic i en virtut del principi de continuïtat dels serveis públics, de forma excepcional, la continuïtat de la prestació del servei de la gestió energètica i manteniment integral amb la garantia total de les instal·lacions de enllumenat públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes, així com del servei temporal de festes populars i motius nadalencs al municipi de Sant Andreu de la Barca a càrrec de l'actual contratista, l'empresa Ferrovial. També hi haurà diferents punts a l'hora del dia, també, com és habitual, donar compte al ple de la corporació les principals activitats d'alcaldia i del govern, i també hi haurà, en aquest cas, mocions. Una única moció, la que presenta En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
3: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de Protección Civil y por supuesto a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
0: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. Un ple municipal que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una hora abans. A les 6, l'audiència pública també es podrà seguir en directe a través de radiosantandreu.com, a través de la 98.0 de la FM i també a través dels dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
5: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
5: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
5: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
5: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
5: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
5: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
5: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
5: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
5: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, no, ja veus, estan treballats, eh?
5: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
5: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
5: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
5: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
5: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge.
5: Uh-huh.
0: Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
5: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
5: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
5: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
5: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
5: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
5: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
5: Sí,
0: gent,
5: sí,
0: molt,
5: sí,
0: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
5: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves doncs, com una proposta musical per la tarda de dilluns. Sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
5: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
5: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Per fi, ja era hora.
7: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi tres convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
8: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
9: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
8: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
10: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
11: Això sí que ho he notat moltíssim quan hi ha molta segona residència barcelonina.
10: Quin poble és?
11: Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
11: Exacte.
10: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
11: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
10: Desapareix.
8: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
10: Clar, per la gent born and raised totalment, in Barcelona. Totalment. Vull dir que totalment. També existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: espanyola ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beni Enzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
1: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria, i és que avui plego veles, tanco barraca, adeu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Si ja n'està prou segura... Bé, sí, com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món. Però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien. Les vacances a seques, vaja. I és que...

0: amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, pobre de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió les vacances d'estiu lliures d'escola, juliol i l'agost, no van pas néixer pel lleure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré de tota la meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia...
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres. Sigui com sigui, quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí,
2: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, tu jo ho tenim fàcil, eh?
2: Sí. És un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Molt bé.
0: Així és,
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin mones, tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per,
0: sí,
2: bé, per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí, imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10
2: sí,
0: i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui sí, preguntem sí. Això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emprei el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres... No tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt. Sobretot no,
0: sí,
2: aneu molt
0: sí,
2: en compte.
0: Sí, sobretot.
2: Ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar
0: sí.
2: O fer
0: vacances? Tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, ja
0: sí. Ja en tenim
2: calaix.
0: Alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament, a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberà ens us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals. Com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo-xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és.
2: Així és.
4: Se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als dels de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu, eh?
4: Posarem el després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu. No sé si fins a quin punt provisional heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
2: Perfecte, doncs. Pau Villafañe, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies, igualment.
2: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
2: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
6: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut al juliol, en aquest cas de fa dos anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
2: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
6: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a un quart de set de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
2: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
6: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
2: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
6: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96%, i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
2: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Ai, fa calor a Lleida?
7: I tant, molta, i continuarà fent.
2: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
7: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
2: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
7: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista Targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
8: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
7: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
2: També té una entrevista a part, eh? Josep Minguell.
7: I tant, totalment.
2: Se'n queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
7: setmana. Bon cap de setmana.
2: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de PortAventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
9: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de PortAventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
10: La nostra idea també és oferir novetats, com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes, amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sapiguin que ara estem amb onades de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Moonrad Music Night, que ja han passat dues, que ens han quedat una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
9: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a PortAventura, Macamanu Jungle.
2: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
9: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
2: Vinga.
9: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
2: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
9: Bon cap de setmana, Núria.
3: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
11: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
12: Hola, molt bon dia i bona hora.
11: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar, això Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
12: Sí, parlarem, de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
11: Vinga,
12: són variables
11: vulguis.
12: Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir quatre mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
11: Vale.
12: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
11: Vale.
12: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
11: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú i algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
12: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat. I que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50s, que creiem que són els que estan acumulant, no, creiem, no sabem, que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
11: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
12: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te'n vas i surts, fum, o caus, no?
11: Clar.
12: I l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
11: Vale, fantàstic. I ara, anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
12: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
11: Vinga.
12: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Fantàstic.
12: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
11: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
12: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no?, en aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt, doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 Eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 Eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
11: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
12: Doncs sí. Nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb hem participat en un estudi d'una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
11: generalitzar molt,
12: eh?
11: Potser.
12: Sí.
11: Va, clar que...
12: I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha als Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
11: Sí.
12: Oceania en sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
11: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs podríem dir que és pràcticament un embrió.
12: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
11: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la nostra de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
12: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus, tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres, el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
11: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
12: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
11: A tu, Núria.
2: Bon cap
11: que vagi
2: setmana.
11: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus. Allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que, de fet, ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
13: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
14: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
13: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
14: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
13: Sí, de fet, sí, també tens raó.
14: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
13: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
14: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
13: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
14: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
13: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
14: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
13: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
14: I això no canvia en cap idioma, David.
13: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
14: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
13: Buf, és que això és molt llarg.
14: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
13: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
14: Bé, això ja és una altra afició.
13: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
14: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
13: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
14: o David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
13: Ja m'estranyava, ja.
14: La forma més nostrada.
13: Ja, però és que no sona tan modern.
14: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
13: Això sí que és veritat.
14: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
13: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
14: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
13: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
14: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
13: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
14: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
13: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
14: Vinga, anem. Que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
13: També podem agafar una cosa per emportar, ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
14: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural. Igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
13: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
14: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
13: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
14: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
13: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
14: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
13: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
14: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
13: Per què?
14: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
13: Ah? A on? En quina paraula?
14: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
13: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
14: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
15: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia.
15: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
16: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
15: Això és la part bona, no?
16: Sí,
15: de dir,
16: sí.
15: Mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
16: sí,
15: està
16: sí,
15: ja...
16: Sí, sí, per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
15: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
16: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la Palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no ho havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalasser, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
15: altres materials,
16: joncs, boves, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no? No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirem a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha en pla, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diria, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament en sobraran.
15: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada heu d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
16: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
15: Parlaves d'aquest artesà polonès, Adam, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
16: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no ho hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
15: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? Sí. En aquest cas, en les fibres vegetals, però sí, en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la sí, típica cistella sí, sí, de... Sí. I dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
16: Sí, bueno, que sempre juga amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades demostracions d'artesans també, aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de la Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, el ser de

0: possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
1: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure, fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
2: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de Cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical. Si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta. Des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política. Veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
0: Juan Pablo Beas,
2: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
0: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
3: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
0: Porque si le pregunto al que menys...
3: ¿Cómo?
0: Sobre que... la política municipal, le pregunto qué es al que menys le agrada y al que menys.
3: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas fuertes, puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos un como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo y de Fe Poble.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y por lo tanto es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía, necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad, necesitamos más vivienda, necesitamos eso también a nivel general, más vivienda asequible porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat. És a dir, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara s'ha doncs, de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu de la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes 2 hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
4: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, ja era hora.
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio, i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis en una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra allà tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo, o sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui,

0: tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
1: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
0: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sandra la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar, i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si hi ha com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a prendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot...

0: bueno, tot és, som un equip. O sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula. És un gran circ.
1: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
0: Bueno,
1: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
0: sí,
1: també.
0: Fa molts anys d'això, Jordi.
1: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
0: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc agafat moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. Sí, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
1: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
0: Sí.
1: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
0: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens em dona com piles per dir, hòstia, aquesta gent ho ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
1: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
0: Morts o vius? Morts o vius?
1: Bueno, bueno, fem vius i després banda que no...
0: Sí, si fem vius...
1: A banda dels Stones.
0: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... No sé...
1: Jimi Hendrix, per exemple.
0: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se me posa pie de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
1: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
0: Sí, sí, no, de vius i d'amors.
1: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
0: Sí, sí, al final...
1: Actualitzada, evidentment.
0: Al final nosaltres fem rock and roll i... No sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin. Saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
1: La música en directe de tota la vida.
0: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil. O sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
1: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
0: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Obús. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Obús aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
1: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.
1: I bon concert el dia 5 de setembre.
0: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, encereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdoneu a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu els certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg, i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música
5: sí, sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat
4: vegades,
5: la persona
4: sí.
5: que estava sí, sí, sí, en antena sí. a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, sí. i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí.
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura, sí. es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però, per tant, és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir... Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria,
4: puntualment... Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
7: Està bé.
5: A tot arreu, s'escolta sí. Àustria, s'escolta Sant Andreu, però també s'escolta Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
5: Et compromets,
7: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el Bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

0: I obrirem agendes amb el festival d'Ensaneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
1: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
0: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
2: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
3: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romana.

0: romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus.
1: Ara i aquí estàs escoltant El Calaix
2: Més Estiu
1: amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però,
4: sí, sí, sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però sí, eren japonesos. Sí. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, mm-hmm, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petita Polon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, eh? Perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi és de... Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro... i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: M'haig de mirar més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic, a més a més ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir, però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època, és, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, per el seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
4: El Yujiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Si ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de la història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies, de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell, i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinflo.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando te estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo deia, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora que explica la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No t'has venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat. És una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema i tu t'hi trobes que vas el mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, doncs mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si hi ha que, doncs, si em poso 8, poso 8 tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt,
4: bueno, són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Ah. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: Clar, bueno, fins a ser, no? Casa. De casa del veí.
3: De casa del veí, però bé. Que ens toca aquí.
4: Però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó i més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i... no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa, escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
3: En català. Que per bueno... Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
4: sí, però també hi ha molt de mercat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més, hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Ja t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. que vol simplement històries de màgia i doncs, també tens màgia, lluites, de tot això, però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, amb una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant, jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga, t'haig de dir una lletra.
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada, que tu vulguis.
3: Vale.
4: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga, cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés, tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen, és que demà entro de nou a les 8 del matí, se'n van a un manga kisa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels manga kisa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més per apuntar.
4: Una cosa, un lloc per dormir, veus?
3: Una... Sí, sí.
4: Apa, no, no. Consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapis Lazuli. En Josep Maria.
0: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
4: Sí.
0: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
4: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
3: Gràcies, Josep.
1: El calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansàneu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot.
1: Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
3: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Ansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
2: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
3: 35 anyets, que es diu aviat, això.
2: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
3: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
2: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquestes que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars, disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Arnero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora, la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest proper, que és una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i per tant de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
3: A més, un entorn meravellós, i que si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
2: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
3: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
2: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
3: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? Diria, Ruth?
2: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Àneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
3: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
2: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original, i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, no?, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant.
3: Sí, sí. Sí, sí, i no és excessivament conegut, sí, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
2: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
3: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
2: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tast que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no?, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt, hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
3: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
2: Exacte, sí, sí.
3: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
2: Exacte, mira, és tastaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no?, les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, doncs pots comprar les entrades en cas que en quedin.
3: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Tastàneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
2: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
3: Per molts anys més de Tastàneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
2: Ens hi veiem, gràcies.
1: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix. Més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli i, a més de comptar amb 98 casetes on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Mario Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
7: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de La Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
8: Moltes gràcies.
7: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
8: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
7: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar molt bé tot plegant.
8: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... Som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
7: M'encanta.
8: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però ho hauré de repetir més. I és que, si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé. Però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
7: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, eh? No vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
8: És necessari sempre.
7: És necessari.
8: Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
7: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, de que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
8: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, no li vull donar mastegat, però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
7: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
8: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
7: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
8: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'estació de Sants. L'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
7: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
8: Moltíssimes gràcies a tothom.
1: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
1: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
2: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut
1: vale.
0: un paper destacat.
1: Vale.
0: Jo és possible que me n'hagi deixat.
1: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
1: Però són moments, moments
0: sí,
1: amb la piscina.
0: Hi ha algunes sèries que només són moments.
1: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
4: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
6: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
7: Por tu puta culpa.
4: ¿Qué es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si l'heu vista.
2: No, no, en absolut.
0: I interès per veure?
1: Normal.
0: Que jo crec que és que... No sé. Mira que parlin de natació està molt bé, però...
1: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
1: com un car de Sant Cugat.
0: Això, exacte.
1: Perquè
0: sí.
1: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
1: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
2: Home, clar.
0: Sí,
1: clar. Galle,
0: de fet, sí,
1: de
0: se la va criticar moltíssim.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno...
2: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
1: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criticat per això, però... Sí, la gent, ja és una noia que
0: feia esport.
1: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Els braços,
1: sí,
0: nen.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que és el que hi ha.
1: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, claro. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna
2: cosa. Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no? Sí, en aquest sí. Sentit. I és veritat que els nedadors professionals estan tots...
1: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí. Clar.
1: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
1: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
2: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
2: Dins de l'aigua, per què? Va bé,
0: per la, o sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites
2: bé.
0: Més oxigen al cervell, per tant...
1: També treballa el múscul cervell.
0: Sí.
2: Molt bé, molt bé, molt
0: I
2: bé.
0: Això, hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
2: Pues, sí. Fer natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
1: És, que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
1: A nivell espai...
0: Buah.
1: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
1: vaig
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta sí. Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
2: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
1: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
2: Correcte, sí.
1: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
1: No, només que hi hagi 10 persones, ja
2: se te dificulta una mica el trajecte.
1: No sé què opina la Judit, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
1: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, sí, l'estic molestant sí, i llavors sí. No estàs
0: clar,
1: per aquestes coses.
0: A més, quan te toquen padrins...
2: Ui...
1: Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
1: però pot passar
0: la
1: al contrari.
0: Jo faig competicions bueno, secretes amb ells i no ho saben, eh?
1: Bueno, clar, està bé, està bé. Has de muntar aquest joc. Però és, però
0: i llavors els guanyo, saps?
1: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
2: Sí, la Judit sí, diria, sí. No vull perdre.
1: I llavors...
0: Sí, sí, literal.
1: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
2: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agrada res més.
1: Però se'm va explotar com a potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
1: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat...
0: Deixeu-lo estar.
1: No el pugeu a més grans.
2: No.
1: Perquè pot avorrir

0: aquest esport en qüestió. Parlo en...
1: Sí, sí.
2: Ah, i a vegades surt bé com
1: la Imma Carrasco.
0: Sí, està bé, però tranquils.
1: Un de cada 100.
0: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
1: Però va ser pura casualitat.
0: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
3: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
0: No, entenc que si el metge amb uns pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que el anirà bé, doncs va ser una recepta mèdica. No contradiré.
1: No era per matar-te.
0: Ara no tinc asma, per tant, entenc que va...
3: Ojo, mira!
0: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno... si pensem en piscines, aquí hi ha piscina barra mar, és H2O. El que farem és... no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta. He escollit millors moments, vale?
0: Veure,
1: no,
0: va,
1: no recordo
0: va.
1: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
1: No, en concret no, no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirens...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: generació. Passava això. Al port de Cervera, jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra, que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí, jo allà ja no m'agradava tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Home, jo també.
1: Han tornat a trescar, eh?
2: Ah, sí, molt bé.
0: Molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres
1: de
2: l'entreteniment audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agradava.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt, molt,
1: els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien els
2: caps de setmana. També, això, no?
1: Caps de setmana i estiu, crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Si
1: poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. En aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques, que són sirenes, a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però a cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. Vale?
2: Molt bé.
1: No s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, jo la meva mentalitat d'aquell moment...
1: Clar, perquè aquestes noies,
2: a veure,
1: que si tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. Bé, a més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella
0: no,
1: que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Una banyera... Sí, vale. De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i elles no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però, has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtica.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no neteixen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua n'eren, vull dir, allò era...
2: Sí. Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons,
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí,
2: a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja... Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament. Hi ha una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
2: la Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del Summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno. ¡Avanzo! Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
4: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
5: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
6: ¿Te gusta surfear?
7: Uh-uh.
6: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
8: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
9: Se trata de mi futuro.
10: Así se hace, chaval.
11: Lo tratas todo como una transacción.
12: Acabarán dándote mal, en cambio.
13: Pop y Tetanui ha vuelto a por más.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: a mi em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
1: Sí, surf.
0: Sí,
1: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent molt rosa.
0: Sí.
1: Molt rosa, rinxolada, forts, guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
1: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No ho sé.
1: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: És que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris, típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt, eh?
0: Molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No sigui ni el nom...
2: Sí,
1: ni
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
0: Vale.
1: És una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist, ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
1: i tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max, la poden mirar.
1: Molt bé. 4 temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
0: Vale.
2: I si ho és... Tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
17: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
18: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
19: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
20: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
17: De un plumazo te has cargado todo.
20: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
17: Que se mueva.
21: Parece ser que han encontrado... A un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent, crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat, o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda, és lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat, i tothom pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest, i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, doncs pues podria ser aquest. Ah, doncs pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, doncs pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Marina Alterio, com es diu? L'Ernest Alterio.
0: Ni Flowers.
1: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dues temporades.
1: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón, i va coincidir que justament estaven estrenant la segona, i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar.
1: Sí, el vaixell,
0: tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la
2: vam molt bé, serveix.
0: Sí,
3: què és el mar si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte.
1: Molt bé, i d'aigua salada en comptes bueno, del cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: ja ni ho dic, això.
0: Sí, a
3: Mollerussa
0: hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí? Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. És i a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més cara.
1: Ja ho sabeu, eh? No ho direm ara de tele. Però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendré. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que és la miri allí i ja està. Dit això... 19 episodis només, eh?
0: Només.
1: Però és que
3: mai avui... van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, avui... Pepi Calzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis?
3: Mira, és que
1: he llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de anfeta?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Sí!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí, està
1: bé. Sí. Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: No,
1: però entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, no. Jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és
1: jo...
3: És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: Un andén de la estación bajo el sol abrasador. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí, quiero.
8: Ahora
9: sí,
8: tengo quiero. Mucho más.
10: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
9: Mejor os enseño vuestra habitación.
11: Muy bonita, muy... florida.
10: Sí. Bueno, ¿y los cabeceros?
11: Sí.
10: Divinos.
9: Sí, ¿pero qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
11: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Muy bien, más majos son.
10: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fiti que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: ¿En serio?
3: Es que estic mirant Lo Serrano.
0: ¡Hala!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com jo... acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi tampoc... el
3: peu. No és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, i ara us explicaré una història, long story short, ¿vale?
0: Okay. És
3: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot estic subscrit al seu Patreon i miren un capítol de Lo Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. I ara m'hi estic mirant-lo Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé,
3: eh? O sigui,
0: de...
3: no m'hi... No, no, era perquè tinc recent.
0: Això de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
3: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi quien viva amb ells. I la saga Torrente, ells, eh? I la saga Torrente, és que
0: me
3: clar, tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
13: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo, si parece un ministro.
19: ¡Hermanito!
20: Mira bien en Fijolandia, ¿no?
19: Sí,
20: que no me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
22: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista, básicamente, del asesinat.
3: Sí.
1: Sí.
0: No, no sé si després torna a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré, que alguien tiene que... No, que todos mienten, perquè jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu, que té unes cases de l'hòstia, entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, anava per aquí. No? Vale. Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
1: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
3: Ah, home,
0: clar, però això,
3: com ha de ser?
0: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i doncs, ja presta més.
0: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: I la Riera, que és el moment... No, què?
1: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto tres abans d'acabar.
0: Vinga. Pues,
1: mira, que... no, la Riera, què digues?
0: No, que és el moment de la piscina, és quan mor, quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano. Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que podria incloure aquí. I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te n'acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. a la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A Bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també a la sèrie La Isla de las Tentaciones. La piscina, a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses.
0: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa.

0: I know DM.
1: Six left. And done. I want broke God.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la Corporació Municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes

0: espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, a través del ple municipal, va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials en perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades el mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció, que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
1: Sí, l'últim ple de la temporada, just

0: I és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu i el seu govern també amb en Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva, i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde a respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
2: Doncs un últim ple marcat doncs, pel descans, no?, que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual. Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
1: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil, amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
3: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar. Tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia, y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción, y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
1: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
4: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Gengrand, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Gengrand y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
1: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sonia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
5: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, O sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de en Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
1: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'en Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que segons va assenyalar permetant continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
6: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas, pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades, de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión: después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, que va a permitir pues garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir pues de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita, acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores, ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
8: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip, durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
8: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments, que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
8: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural. És a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
9: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
8: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també ens servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir que a través de la videoprotecció facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió, en el Teatre Núria Espert, hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
10: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
11: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment. I després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, tot i que nosaltres diem que no passa res, que ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén, quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no?, per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
10: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
11: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues no poden fer vacances i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor, i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat, perquè sí que ara avui no comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada. O sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca, que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
10: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això funciona, no funciona així?
11: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos, perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després, els habituals són els sero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i, clar, si ens quedessin sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però els sero negatius, i a sero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
10: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya d'estiu?
11: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim, pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
10: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang, gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
11: Doncs, bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar, perquè l'únic que la fabrica és el cos humà, i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè que la sang ens caduca i cada dia, no? Igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents, o sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca, ens darem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
10: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
12: Sí.
10: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
12: No, no em dona por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja... Però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
10: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
12: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
10: Donaràs sang, plasma?
12: De moment, sang... Però, no sé...
10: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dona sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
12: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià, com que ja ho conec.
10: Per què creus que és important donar sang?
12: Home, perquè crec que hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot, pues, es necessita aquesta sang.
10: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
12: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
10: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no, m'imagino?
12: Sí, sí.
10: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que ens ha donat sang, no?
13: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
10: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
12: Sí.
10: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
13: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Val d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
10: ¿Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
13: No, no, supongo que... que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
10: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
13: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada 2 veces al año.
10: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatge li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
13: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
10: ¿Es la primera vegada que dones sang?
14: No, he fet moltes vegades.
10: Habitualment, cada quan ho fas?
14: 2-3 cops a l'any, sí.
10: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
14: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
10: Des de quan vas començar a donar sang?
14: Bueno, no sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
10: I per què vas decidir començar?
14: Doncs...
10: ¿Tú vas a veure a casa?
14: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
10: Què li diries a la gent que és un negatiu com tu?
14: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom, que no s'ho pensi.
10: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
1: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics, també entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, i ara hora...
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència, que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els sous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 39a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, i a més estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells. I enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

0: Always on My Mind. En aquest tema, Elvis reconeix la culpa a mitges. Li diu a algú que potser no la va saber tractar bé i que se sent sol. Always on My Mind va tenir un cert èxit a les llistes de country and western, cantada per Brenda Lee i després per Gwen McRae, però va ser la versió d'Elvis Presley, la que hem sentit, la que la va portar a l'èxit de les llistes comercials generals.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Oh Darling de l'LP Abbey Road dels Beatles, el narrador es lamenta a un amor seu perquè l'ha deixat i no sap per quina raó. Però li diu que no li vol o no li volia fer cap mal. Té por de quedar-se sol, no sabrà què fer. Podem pensar que si no sap per què ha passat el que hagi passat, pot ser que no hagi prestat atenció a la relació. Potser mentalment estava en un altre lloc, component les cançons d'Abbey Road, per exemple.

n'hi ha fet. Això és força diferent de donar-te compte de seguida que l'has cagat. El protagonista de la següent cançó, quan se'n dona compte del que té a perdre, li diu: tens tota la raó, i truca a la porta de la casa d'ella dient que no sabia el que s'estava fent i que, per favor, el deixi entrar. Són The Five Man Electric Band, la banda elèctrica de cinc homes. Absolutely Right.

0: Absolutely right. Hem sentit la Five Man Electric Band, un grup canadenc de mitjans dels anys 60. Van tenir èxit al Canadà, però no gaire fora del seu país.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la cançó Hello, la Adele representa que escriu a un antic amor per refer la relació després de molt de temps. Li demana perdó pel mal que li va fer. Eren massa joves, diu.

Hello, hola. És Adele amb un tema del seu àlbum anomenat 25, i que significava el seu retorn després de 4 anys de silenci. Es va publicar l'any 2015 i tracta del pes de la culpa i de la necessitat de treure-se-la de sobre. És una mirada des de la distància, retrospectiva. Potser l'altre ni tan sols se'n recorda de tu. L'Adele demana una nova oportunitat, com fa la Madonna en aquest bonic tema acústic, One More Chance.

One More Chance, una altra oportunitat. En aquesta cançó, composta per Madonna, perquè Madonna es compon les cançons, per si algú no ho sabia, reconeix que es va comportar com un pandó, que fes el que fes, pensava que sempre el tindria a la seva disposició, i no. One More Chance és el reconeixement d'una infidelitat i una cançó de demanar perdó, com totes les d'avui. I de totes elles, la que demana perdó de manera més incondicional és aquesta dels Panchos.

0: Si t'ho demanen així, com et pots negar? Perdón, de Los Panchos, és una demanda de perdó com il faut.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En les trifulques de l'amor, molt sovint el problema gros és la gelosia. En aquest preciós tema del seu segon àlbum en solitari, Imagine, en John Lennon demana perdó a algú perquè el que li va fer era culpa de la gelosia i ell no sabia què feia.

Jealous Guy, un tio gelós. Aquest tema el va començar a compondre John Lennon quan encara estava als Beatles. La va començar a fer a l'estada de meditació que van fer a la Índia, a Rishikesh, i en podem trobar versions en demo, versions prèvies a la que es va publicar, amb els noms de Child of Nature i On the Road to Marrakesh. Finalment, la va gravar per al seu disc en solitari Imagine amb Joey Mullen i Tom Evans, membres del fabulós grup Badfinger. Ara entrem en el terreny de les culpes compartides. Allò que dèiem de no va ser culpa de ningú i va ser culpa de tots dos. A little bit me, a little bit you, els Monkees.

Una mica culpa teva, una mica culpa meva. Una altra composició de Neil Diamond per als Monkees. Es nota molt aquesta Neil Diamond, sempre es nota. De vegades, quan es mig demana perdó, d'aquesta manera, com en aquest cas, és que tot s'ha acabat i no es pot tornar enrere.

Nobody Wins, No ha guanyat ningú, una cançó de Kris Kristofferson. Avui estem sentint cançons de demanar perdó. És difícil trobar paraules per demanar perdó. Baby, can I hold you? Tracy Chapman.

Baby, Can I Hold You?, un bon èxit de la Tracy Chapman, en què demana perdó, però també demana que n'hi demanin. És allò de... jo vaig ficar la pota, però mira que tu... Es pot demanar perdó de moltes maneres i avui us n'hem presentat unes quantes. La darrera és un lament per haver enganyat a la parella. Careless Whisper. La va escriure en George Michael, que quan li han preguntat pel significat de la cançó ha dit que en realitat no vol dir res en concret i que li estranya que sigui tan important per molta gent. Però el cas és que molta gent s'hi ha identificat. I Careless Whisper ha estat una de les cançons de més èxit a tot el món dels anys 80. Serà perquè hi ha molta gent que ha enganyat a la seva parella? És aquest el vostre cas?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí en la sintonia de la 98.0 de la FM des de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dijous es va celebrar el darrer ple de la temporada abans de les vacances d'estiu i nosaltres a Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals a l'espai de portaveus vam preguntar què és el que més els agradava i el que menys de la política local. Aquestes van ser les seves respostes. Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
3: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que

0: una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom, doncs, hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
2: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
1: Juan Pablo Beas,
2: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
1: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
3: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
1: Porque si le pregunto al que menys...
3: ¿Cómo
1: sobre que... la política municipal, le pregunto qué es al que más le agrada y al que menys...
3: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
1: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
4: De lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas que quieren

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits, el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també en drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: <totipos-> El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas fuertes, puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos además que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals amb presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treball en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural. És a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara s'ha doncs, de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebrà molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu de la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
4: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, ja era hora.
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim quan hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto amb Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Saps? Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio, benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Això fa molts...
0: Fa molts anys, i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà, això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de, com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra d'aquestes tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això vulguis o no et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i a més estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que a veure com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, sereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu els certificis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg, i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: TVP3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música
5: sí, sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la
4: sí.
5: persona que estava sí, sí, sí, en antena sí. a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies el InfoSap, sí. i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí.
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però, clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina de ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria puntualment.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
7: Està bé.
5: S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de recurs se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
5: Et compromets,
7: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacant la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i en Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar

0: como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de En Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
1: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que segons va assenyalar permetran continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
2: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas, pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, que va a permitir garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles y que además vamos a servir de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
4: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència i durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
4: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de

0: creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
0: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests cinc principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural. És a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
2: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura, sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament, de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem. Sí.
1: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
0: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió, en el Teatre Núria Espert, hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
4: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
5: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment, i després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, eh? Tot i que nosaltres diem que no passa res, que ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén, quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no? Per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades, i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
4: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
5: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances, i sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi, o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions, inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda, i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances, i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor, i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat, perquè sí que ara avui no, comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada. O sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
4: Ens comentes que hi ha sang per una setmana. Hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves, o això no funciona així?
5: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos, perquè hi ha menys gent d'aquest grup. A més, és un grup que es consumeix molt, sobretot en situacions d'emergència, perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom. Sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després, els habituals són el 0 positiu i a la positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i clar, si ens quedessin sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el ser un negatiu i a ser un negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
4: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya d'estiu?
5: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
4: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
5: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar perquè l'únic que la fabrica és el cos humà i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè que la sang ens caduca i cada dia, no, igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a 3 persones diferents, o sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot, hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca, estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
4: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació. Primera vegada que vens a donar sang?
6: Sí.
4: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Et fan por les agulles?
6: No, no em dona por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja, però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
4: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
6: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
4: Donaràs sang, plasma?
6: De moment, sang, però no sé.
4: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dona sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
6: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià com que ja ho conec.
4: Per què creus que és important donar sang?
6: Home, perquè crec que n'hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot pues, es necessita aquesta sang.
4: Diuen que quan dones sang ajudes a 3 persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
6: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
4: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no m'imagino?
6: Sí, sí.
4: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que vens a donar sang, no?
7: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
4: La teva filla suposo que té més de 18 anys, no?
6: Sí.
4: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
7: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Val d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
4: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
7: No, no, supongo que és un hábito, és algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel. que supone que gente que tiene un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
4: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
7: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada 2 veces al año.
4: Tu que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatge li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
7: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. Si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
4: ¿Es la primera vegada que dones sang?
8: No, he fet moltes vegades.
4: Habitualment, cada quan ho fas?
8: 2-3 cops a l'any, sí.
4: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
8: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
4: Des de quan vas començar a donar sang?
8: Bueno, no sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
4: I per què vas decidir començar?
8: Doncs...
4: Perquè, ho vas veure a casa?
8: No, perquè, bueno, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
4: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
8: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom, que no s'ho pensi.
4: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals.
1: La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquesta situació.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo estic no hi compto en Barcelona. L'aborro del mapa, em sap greu.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Totalment. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 39a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les més amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna. Sí. A l'escenari central. Per tant, escoltarem. Sí. També aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, les calacaixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: gent
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència, parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap. Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Comencem nova edició del Via Directe. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí, a la sintonia de la 98.0 de la FM, des de Ràdio Sant Andreu.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dijous es va celebrar el darrer ple de la temporada abans de les vacances d'estiu i nosaltres a Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels grups polítics municipals a l'espai de portaveus vam preguntar què és el que més els agradava i el que menys de la política local. Aquestes van ser les seves respostes. Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
11: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots fer, la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom, doncs, hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
12: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regió de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: No només hem fet aquesta pregunta als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sinó també hem preguntat sobre quins són els punts forts i també quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues, que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: <totipos> El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas fuertes, puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos un como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y hem de fer poble.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares donde la gente se conoce y por lo tanto es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, si van entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
1: La La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca i per diversos motius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Mar Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
3: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura, sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
2: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat, ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
4: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
1: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
4: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
4: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
4: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
4: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
4: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
4: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
4: Exacte.
1: I facin l'inscripció, important, eh?
4: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
4: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Per fi, i ara hora...
6: Tot l'any esperant aquest moment.
1: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
7: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
8: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
7: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
9: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
10: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
9: Quin poble és?
10: Santa Eulàlia de Ronçana.
9: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
10: Exacte.
9: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, en Fades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
10: És que a mi em sap greu, però és que jo estiu no hi compto, en Barcelona. La borro del mapa, em sap greu.
9: Desapareix.
7: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
9: Clar, per la gent born and raised in Barcelona, saps? Que vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
1: Tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els sous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
11: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els us d'Arrec fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
11: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
11: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. I parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, aquesta setmana hem entrevistat a Brian O'Neill, el líder i guitarra dels Golden Grahams, que també estaran presents a la Festa Major, concretament el dissabte 5 de setembre, compartint escenari amb Obús.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de tallar tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu al Rolling Stones, però no. Ja porteu uns bons anys, no?
1: No, sí, amb Brosa estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els haurà vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada. I això, si passarem bé, si al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí, Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si ha com aplicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: Evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat

0: tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
1: La música en directe de tota la vida.
0: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hi hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt. Costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor... Que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
1: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
0: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
1: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.
1: I bon concert el dia 5 de setembre.
0: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La música és emoció, sensibilitat i també sacrifici. Ho sap molt bé Aitana Torrijo, una jove soprano madrilenya que acaba de finalitzar els estudis superiors de cant a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, després de deixar la seva ciutat natal per perseguir el somni de dedicar-se professionalment a l'òpera. Des de fa 2 anys viu a Sant Andreu de la Barca, un municipi que assegura que l'ha acollit amb els braços oberts, on ha trobat una nova llar. Ara aquest vincle reforçarà encara més amb la seva participació a la nova temporada del Teatre Núria Espert. El pròxim 4 d'octubre protagonitzarà la gala lírica Els millors èxits, un espectacle que vol demostrar que l'òpera i també la sarsuela poden emocionar qualsevol espectador, fins i tot aquells que mai no han assistit a una representació. Avui volem conversar amb Aitana Torrijo sobre la seva experiència, els seus reptes de la professió, la disciplina que exigeix el cant líric i també els seus somnis de futur. Aitana Torrijo, benvinguda, benvenida.
1: Hola Jordi, muchas gracias.
0: Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Santander para hablar del concierto, de la actuación que ofrecerás el día 4 de octubre en el Teatro Núria Espert y hablar un poco de tu trayectoria, tu trayectoria profesional. Eres de Madrid, desde hace 2 años vives en Santander de la Barca, estás estudiando en la SMUC. Primero de todo, ¿cómo llegas a Santandreu de la Barca, Aitana?
1: Bueno, pues a Santandreu de la Barca llegué por suerte, realmente, porque hace 4 años que...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'última informació que destaquem avui en el Via Directa és sobre Ràdio Sant Andreu. Vam ser protagonistes el passat dissabte en el programa RAC1 de Via Lliure. Van entrevistar a Ràdio Sant Andreu per parlar d'un fenomen curiós, i és que les ones de Ràdio Sant Andreu havien arribat fins a Àustria aquest mes de juliol. Però hem de recordar que fa 4 anys les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Finlàndia. Tot seguit l'entrevista, doncs, que es va emetre en directe en el programa Via Lliure de RAC1.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyés.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i, de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
3: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit al dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: ostres,
4: MP3
5: clar.
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música
5: sí, sí.
4: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat
4: vegades,
5: la
4: sí.
5: persona que estava sí, sí, sí, en antena sí. a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, sí. i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí.
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir... Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
7: S'escolta
5: a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
7: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera, eh?
7: Potent, sí.
5: Et compromets,
7: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el Bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista del passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1, una entrevista on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista arran d'aquest fenomen excepcional on les ones de Ràdio Sant Andreu van arribar fins a Àustria, però és que fa 4 anys, millor dit, van arribar fins a Finlàndia, i per aquest motiu Ràdio Sant Andreu va ser protagonista el passat dissabte en aquesta entrevista en el programa del Via Lliure i que avui hem reproduït. I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem dilluns, ja tornarem amb el Via Directa d'estiu amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de tota aquesta temporada. Una temporada que, per cert, hem arribat als 4.000 programes del Via Directa, una xifra històrica, una xifra que evidentment consolida aquest magazín en la graella de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i, com dèiem, tornem dilluns.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink Deville o Willy Deville. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra.

Mi tierra. Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day. Higher Ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco?

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el Wadi.

comentaris, no? Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa d'avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris, i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents, i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

0: What you do to me.
1: Però tenia molta gràcia. In your arms so tight. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka

Hook Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però... És estil, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: de Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I, a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte.

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue Fox.

Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell corazón partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar, ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida.
1: La Copa es la bendición.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa». Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlito Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.
2: ¡Un

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful, and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó.

0: el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Din Tai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la...

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo en corra.

I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

0: Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat.
1: Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead?
0: I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Codril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Ai, ai, si jo t'hi perd.
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Better.

Ei, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, eh? Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gràcies.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava Sofia. Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número 1 als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando.
0: Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui farem resum del ple municipal d'aquest dijous, que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i a més farem el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes, destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diverses actuacions, entre les quals destaquen les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal va donar llum verda al pla d'igualtat intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacen la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, adicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades el mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
3: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també, amb En Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part, pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol, o que vol que sigui com abans, o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva, i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
1: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
4: Doncs

0: Setpla, y por ejemplo vamos a hacer reformas en el Casal de la Gengran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión: después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que va a permitir pues garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir pues de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I anem amb d'altres informacions que han estat importants aquesta setmana. El passat dissabte, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va visitar Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita, acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores, ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
3: Agraïm molt la tasca també de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip, durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
3: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
3: comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes, doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
4: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita, aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals, sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? Sí. La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
3: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia que és el cas de Sant Andreu de la Barca i si volen sumar doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i l'utilització de les càmeres de videovigilància. I el divendres s'han continuat les activitats de les campanyes de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió, en el Teatre Núria Espert, hi ha estat el nostre company Joel Carrasco.
5: Ni l'estiu ni la calor atura les campanyes de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, que ha visitat Sant Andreu de la Barca aquest divendres 31 de juliol per seguir nodrint les reserves que Marta Hernández, tècnica de promoció, asseguren que estan mínimament bé.
6: Bueno, passa això perquè la gent canvia d'hàbits, no? Molts anem de vacances, la gent surt del seu lloc, llavors pues, a vegades no busquem campanyes fora del lloc on vivim habitualment. I després la calor és un gran enemic, no? Perquè quan fa molta calor la gent li fa mandra, eh? Tot i que nosaltres diem que no passa res, que ens hem d'hidratar bé abans d'anar a donar sang i podem donar amb tota tranquil·litat, però s'entén quan fa molta calor, pues, anar a donar sang a vegades no és l'activitat millor, no?, per la gent, és millor anar a la piscina, tot i que sempre ho diem, som refugi climàtic perquè tenim les sales acondicionades i que el que ve a donar sang pot estar aquí tot el temps que vulgui i estarà fresquet.
5: Quins són els objectius de la campanya d'aquest estiu i quin missatge voleu fer arribar a la ciutadania?
6: Bueno, que la sang la necessitem sempre, no? Que la sang, els malalts no fan vacances, les malalties no fan vacances i que sempre a l'estiu necessitem les mateixes donacions que durant la resta de l'any. O sigui que és important que la gent s'acosti a les campanyes habituals del municipi o si anem de vacances fora, segur que a qualsevol població de Catalunya, a les costaneres, incrementem les donacions inclús perquè sabem que la gent va cap allà. O sigui que és important que, bueno, que ho posem a l'agenda i ara que tenim més estona, que estem més relaxats perquè estem de vacances, no? Que durant l'any posem l'excusa de que no tinc temps, pues ara que tenim temps pensem que hi ha persones que malauradament pues, no poden fer vacances i és important que tinguem sang. Actualment les reserves estan mínimament bé, no? Per l'època en la que estem, tenim sang per una setmana, però això ara comencem l'agost, continuem amb aquestes onades de calor i bueno, l'agost sempre és el mes més complicat perquè sí que ara avui no, comença molta gent vacances, marxem i sempre comença la davallada, o sigui que important que avui és aquí a Sant Andreu de la Barca que estem tot el dia, abans de marxar passem a donar sang o plasma.
5: Ens comentes que hi ha sang per una setmana, hi ha algun grup sanguini que sigui especialment necessari en aquest moment, que hi hagi menys reserves o això funciona, no funciona així?
6: Bueno, normalment els grups negatius, sobretot el sero negatiu, és el grup que sempre estem més justos perquè hi ha menys gent d'aquest grup, a més és un grup que es consumeix molt sobretot en situacions d'emergència perquè és el donant universal, no és una sang que serveix per tothom, sí que sempre diem que a l'estiu és important que la gent que sigui del grup sero negatiu s'acosti a donar-ne. Després els habituals són el sero positiu i l'A positiu, que aquests sí que els hem de mantenir perquè hi ha molta població d'aquest grup i clar, si ens quedéssim sense sí que també tindríem un problema, no? O sigui que, bueno, més o menys estem estables, però el sero negatiu, i a sero negatiu i a negatiu sempre és que estem més justetos de sang.
5: Com es troba actualment la campanya aquí a Sant Andreu de la Barca, que avui estarem tot el dia? Quanta gent aproximadament hauria de venir? Quina seria la ideal que vingui normalment en un dia de campanya a l'estiu?
6: Bueno, esperem que vinguin entre 60 a 70 persones a donar sang i plasma, no? Aquest és una mica l'objectiu, que el superem encara millor, no? Però sí que tenim aquesta relació de dir, bueno, a veure si aconseguim pues, fer unes 30 donacions al matí, 30 a la tarda, més després les persones que venen a donar plasma, que habitualment ja venen a mora, no? Llavors són donants que ja estan programats. Però sí que preveiem això, unes 70 participants.
5: Per acabar, què li diria a una persona que ens està sentint i diu, ostres, no sabia que era tan necessari donar sang a l'estiu, què li diries perquè s'animi i doni sang gent que sigui la primera vegada o gent que ja ho ha fet altres cops?
6: Doncs bueno, que s'acosti a la campanya, que la sang malauradament no la podem fabricar perquè l'únic que la fabrica és el cos humà i a més no es pot conservar durant molt de temps, no? Hi ha cèl·lules de la sang que només ens duren 5 dies, per això és tan important que cada dia tinguem aquestes donacions, no? I la donació ha de ser constant, necessitem cada dia 1.000 donacions de sang per aquesta raó, perquè la sang ens caduca i cada dia, no, igual que anem al súper a comprar la llet, els iogurts, doncs necessitem 1.000 donacions cada dia per aconseguir tenir el que diem sang fresca, no? Sang que estigui en condicions per poder-se transfondre. Són 20 minuts, mitja horeta que relativament perdem, perquè al final estem ajudant altres persones i amb una única donació ajudem a tres persones diferents. O sigui que jo crec que no hi ha cap excusa, no? El que dèiem, sobretot hidratar-se molt bé tant abans com després de la donació i venir aquí, que ens atendran els voluntaris d'aquí de Sant Andreu de la Barca. Estarem una estona fresquets, relaxats, ningú ens molestarà, ens cuidaran superbé i ens anirem supercontents a casa d'haver ajudat a la resta.
5: En aquest sentit, durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a disminuir entre un 20 i un 30% a causa de les vacances. Hem parlat amb alguns dels donants que s'han acostat al Teatre Núria Espert a fer la seva donació.
7: Primera vegada que vens a donar sang?
8: Sí.
7: I com és aquesta experiència? Vens bé, amb por? Fan por les agulles?
8: No, no em dóna por, però una mica de nervis, no sé, perquè... No sé, igual em sento una mica rara ja, però bueno, bé, perquè com la meva mare ja m'ha explicat com és, pues, més tranquil·la.
7: Per què t'has decidit a donar sang? Per què has decidit fer el pas d'anar per primera vegada?
8: Perquè, bueno, crec que és algo que ajuda a molta gent i crec que, no sé, és necessari.
7: Donaràs sang, plasma?
8: De moment, sang, però no sé...
7: La teva mare em comentes que no és la primera vegada que dones sang. Això és una pràctica que has vist a casa, no? M'imagino.
8: Sí, perquè sé que la meva àvia també ho feia fa molt de temps i la meva mare des de que és superjove, així que és algo quotidià, com que ja ho conec.
7: Per què creus que és important donar sang?
8: Home, perquè crec que hi ha molta gent als hospitals i és... Bueno, no ho tinc molt clar, però per les operacions i tot, pues, es necessita aquesta sang.
7: Diuen que quan dones sang ajudes a altres persones. Creus que amb la teva acció ajudaràs algú tard o d'hora? Si vas donant sang, al final arribaràs a ajudar algú que coneixes, potser?
8: Sí, bueno, imagino que alguna cosa servirà.
7: Si va tot bé, que sí, suposo que anirà tot bé, repetiràs, no m'imagino?
8: Sí, sí.
7: Em comentava la teva filla que no és la primera vegada que vens a donar sang, no?
9: No. Lo primero que hice cuando cumplí los 18 años fue dar sangre. Uh-huh. Acompañada de mi madre, que fue la que con la que he ido desde pequeñita al banco de sangre.
7: La teva filla, suposo que té més de 18 anys, no?
8: Sí.
7: És a dir, que no és la primera vegada amb 18 anys que va, però bueno, és la seva primera vegada. No. Com l'has animat perquè doni sang?
9: Pues no l'he animat. Supongo que ella decide voluntariamente hacer algo. Supongo que esto también el ejemplo cunde. Mis dos hijas venían al banco de sangre de muy pequeñitas, jugaban en el banco de sangre de la Vall d'Hebron, y la grande, que es un poco mayor que ella, ya es donante de plasma también, y yo creo que es el ejemplo lo que cunde al final, y ve que tampoco es una decisión voluntaria, pero que puede ayudar a mucha gente y que al final a ti no te supone ninguna molestia.
7: Per què sou una família tan donadora de sang? Que va haver-hi alguna cosa que va passar a la família que va dir, ostres, hem de donar sang, és una acció bona per la societat?
9: No, no, supongo que es un hábito, es algo que ves en tu casa y que ves que no te supone ningún problema. Yo, además de donante de sangre general, como llevo tantos años, ahora soy donante de panel, que supone que gente que tiene... un problema más grave como un trasplante o se está investigando algún tipo de enfermedad, me solicitan la donación para poder seguir investigando. O sea, al final estás ayudando a la gente con algo que a ti no te supone ningún problema, porque recuperas enseguida.
7: ¿Cada cuándo donas sangre aproximadamente?
9: Yo, como te decía, como me tienen que avisar para que venga, igual son un par de veces al año. Las mujeres donamos sangre menos veces que los hombres, tardamos más tiempo en recuperar, pero voluntariamente, o sea, las donaciones ordinarias creo que son cada 4 meses, pero en mi caso es cada dos veces al año.
7: Tu, que ets una persona que ets donant sang des dels 18 anys, em comentes, quin missatge li donaries per la gent que s'està sentint, que no hagi donat sang mai, i per convèncer-la, perquè s'animi, perquè entengui que és una cosa necessària?
9: Pues que al final, si no tenemos conciencia de colaborar con el resto y de ayudar con algo que no nos supone ningún coste, ningún sacrificio, al final dejamos de ser humanos. Es una cuestión de humanidad. Nunca sabremos si en algún momento alguien, no hace falta que sea cercano, alguien podrá utilizar la sangre que tú has donado al final. si no somos solidarios entre nosotros mismos, no nos va a quedar gran cosa.
5: ¿És la primera vegada que dones sang?
10: No, he fet moltes vegades.
5: Habitualment, cada quan ho fas?
10: 2-3 cops a l'any, sí.
5: I per què dones sang? Per què vas decidir començar?
10: Soc O negatiu, sé que és una sang molt buscada, necessitada, i és el que puc fer.
5: Des de quan vas començar a donar sang?
10: No sé, 8-10 anys, no ho sé, no en recordo.
5: I per què vas decidir començar?
10: Doncs...
5: Perquè... Ho vas veure a casa?
10: No, perquè, he viscut la vida de l'hospital i sé que és el mínim que puc fer.
5: Què li diries a la gent que és O negatiu com tu?
10: És que és un moment que, sobretot, que és molt necessitada, que serveix per tothom. Que no s'ho pensi.
1: La campanya fa un recordatori al gest de donar, perquè pot significar la diferència entre la vida i la mort per a moltes persones. A més, vol posar en valor la importància de mantenir la solidaritat també durant l'estiu, una època en què les donacions baixen per l'absència de moltes persones a les seves localitats habituals. La importància de continuar amb les campanyes de donació de sang també a l'estiu a Sant Andreu de la Barca. La darrera campanya s'ha realitzat aquest divendres en el Teatre Núria Espert.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Per fi, ja era hora.
3: Tot l'any esperant aquest moment.
0: La piscina de Can Salvi, escenari de la tercera temporada del videopodcast Xafogó de 3CAT. Les instal·lacions municipals de Sant Andreu de la Barca han acollit la gravació del programa d'estiu per a joves, presentat per Carla Rubio i amb la participació de creadors de contingut, artistes, influencers catalans. I és que la piscina de Can Salvi s'ha convertit aquest estiu en el plató de la tercera temporada de Xafogó. Les instal·lacions municipals han estat l'escenari de les gravacions d'un dels continguts d'estiu de la plataforma, que aposta per un format fresc i desenfadat adreçat al públic jove. Presentat per Carla Rubio, el programa reuneix en cada episodi 3 convidats, entre artistes, creadors de contingut, influencers i personalitats conegudes de Catalunya, per debatre amb humor sobre els grans dilemes de l'estiu. Les converses giren al voltant de qüestions quotidianes, com si és millor passar les vacances al poble o a la ciutat, enamorar-se o deixar-se portar, viatjar amb la parella o amb els amics, o gastar els estalvis amb una escapada. La tercera temporada manté l'essència que ha convertit Xafogó en un dels videopodcasts estiuencs més seguits de la plataforma. El primer capítol d'aquesta tercera temporada ja està disponible, i on ens parlen de l'estiu, poble o ciutat.
4: Ens estan expulsant de les ciutats. Actualment les nostres ciutats tenen un model, hem d'anar a viure a altres llocs.
5: A mi m'ha tret ganes de fer plans a la meva ciutat perquè em trobo envoltada de molta gent, turistes.
4: Cada vegada que torno al poble descobreixo una part de la història de la meva família que no sabia l'estiu passat.
6: Que l'estiu s'omple i tothom torna al poble, però durant l'any els tenim completament deserts.
7: Això sí que ho he notat moltíssim, on hi ha molta segona residència barcelonina.
6: Quin poble és?
7: Santa Eulàlia de Ronçana.
6: Visca Santa Eulàlia de Ronçana.
7: Exacte.
6: La ciutat també ofereix molta llibertat a l'hora d'expressar-te com tu ets. Per exemple, enfades, moltes vegades heu viscut alguns tipus d'atacs homòfobs i sempre heu denunciat molt aquestes situacions.
7: És que a mi em sap greu, però és que jo l'estiu no hi compto en Barcelona. La borro del mapa.
6: Desapareix.
4: Sortir de la ciutat moltes vegades és un privilegi, i també hauríem d'apostar perquè les nostres ciutats siguin una mica més amables amb els veïns i veïnes.
6: Clar, per la gent born and raised in Barcelona. Vull dir que també existeixen aquestes persones. L'estiu és l'època preferida de tothom, però és igual de fàcil gaudir d'aquests mesos estant en un poble que en una ciutat? Hi ha diferències? Per què a l'estiu hi ha tanta gent que torna al poble? Tot i que no sempre es pot triar, avui, si més no, en parlarem. Aquest estiu, on el passem? Al poble o a la ciutat? Jo sóc la Carla Rubio. Benvinguts i benvingudes a Xafogó.
0: tercera temporada del videopodcast de Xafogó, enregistrat a les instal·lacions esportives de Can Salvi, concretament a la piscina de Can Salvi. El primer episodi ja està disponible i planteja el debat sobre si l'estiu és millor en un poble o en una ciutat. En aquesta entrega hi participen Dani Ruiz, la cantant Judit Garuz, coneguda pel seu pas per Operació Triunfo, i també el creador de contingut Ángel Exojo, del projecte Fades. Durant la conversa comparteixen experiències sobre els retrobaments estiuencs, les festes majors, la nostàlgia de tornar al poble i les diferències entre la vida urbana i la vida rural.
8: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Els sous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
9: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Sous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci al poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
9: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
9: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I parlant de la Festa Major, aquesta setmana hem avançat algun dels actes i novetats de la Festa Major amb activitats dedicades als joves, especialment amb la gincana nocturna. N'hem parlat amb Jaime Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 39a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la Gincana Nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
1: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments, moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: I algunes sèries que només són moments.
2: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
4: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
6: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
7: Por tu puta culpa.
8: ¿Qué es lo que le haces a tu mejor amigo?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si lo he visto.
1: No, no, en absoluto.
0: ¿Y interés, pero ahora?
2: Normal.
0: Es que yo creo no que es que... Sé. Mira que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de s'actuar.
0: Exacte,
2: perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: clar. Galle,
0: de fet, sí,
2: de
0: se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, perquè, bueno...
1: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criticat això, però... Sí, ja és una noia que
0: feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí. Però és que...
0: És que lo que hay.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, clar. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
1: en
0: sí,
1: aquest
0: sí.
1: Sentit. I és veritat que els professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, bueno, sí.
2: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, per què va bé?
0: L'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites més oxigen al cervell, per tant,
2: també treballa el múscul cervell.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fer natació és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
2: És veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
1: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: Només que hi hagi 10 persones, ja
1: dobles el carril.
2: No sé què opina la Judit, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, i llavors no estàs
0: clar,
2: per aquestes
0: coses.
2: Clar,
0: a més quan te toquen padrins...
1: Ui...
2: Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però no, pot passar
0: la
2: al contrari.
0: Jo faig competicions secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé. Has de muntar aquest joc.
0: Però llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit diria, no vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No
2: m'agrada
1: res més.
2: Però se'm va explotar com a... potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'acabes fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat,
0: deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
1: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí. Ah, i a vegades surt bé, a vegades surt bé com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
1: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, entenc que si el metge a meus pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que el anirà bé, doncs va ser una
1: lesata
2: mèdica. No contradiré.
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc arma, per tant, entenc que va.
1: Ojo, mira.
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno, si pensem en piscines, aquí a Piscina Barra Mar, és H2O. El que farem és, no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta, he escollit millors moments, vale?
2: Veure,
0: no,
2: va,
0: no recordo
2: va,
0: quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments estaven sonant?
1: No, en concret no,
0: el
1: no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de

0: la fan, eh? Si posés a mirar la graella de Neox.
1: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques, que són sirenes, a l'aigua, després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena, i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder, i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, ja es descontrolen una mica.
0: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
1: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. ¿Vale?
2: Molt bé.
0: Això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
1: Mira, no, bueno. Jo la meva mentalitat d'aquell
0: moment...
1: Clar,
0: perquè
2: aquestes noies,
0: a les que si tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
0: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantente tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: No, amb una banyera t'estires.
1: Sí, vale. De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i elles no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera i de cop i volta li apareix la cua i que li surt de la banyera. Sí.
2: Però la més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
1: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus perquè si no ja no et dona temps.
1: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtic.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no netegen mai, si no.
1: També és veritat.
2: No és fàcil, eh?
1: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
0: Home,
1: no hi havia intel·ligència artificial.
0: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt. O sigui, era una sèrie que es rodava normalment amb exteriors naturals.
1: Sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
0: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua nedant, vull dir, allò era...
2: Han fet alguna més, aquestes dones, o què?
1: Pues no ho sé. La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diu en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
0: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
1: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
1: Perquè la segueixo a Instagram.
0: Molt bé.
1: I me sortia.
2: La Emma...
1: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
1: Sí,
2: fan maratons, no?
0: Emma era el personatge, clar.
1: Sí.
2: Sí, a nivell pel·lis així, poques coses.
0: A veure, pot ser que passi allò que passa, que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja...
1: Però no sé si ells van viure
0: tanta fama, Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament. Però hi ha una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
1: Molt
2: la Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
0: Perfecte.
2: Per tant,
0: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
1: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El Reto del Summer.
3: Que t'expulsen de un col·legio privado de élite, bueno.
4: ¡Abajo!
3: Pasa. Que t'expulsen de dos, requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: Así se hace, chaval.
12: Lo tratas todo como una transacción.
13: Acabarán dándote mal el cambio.
14: Pop y Teta Nui ha vuelto a por más.
15: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
1: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
1: a mi no em soni de
2: res.
1: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
1: Sí,
2: surf i cangurs.
1: Sí.
0: I gent molt rosa.
1: Sí.
2: Molt rosa, rinxolada, forts, guapos, atractius.
1: Sí, ràbia.
0: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
1: No sé.
0: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
1: Jo és que el veterinari era el de TV3.
0: Era un programa de veterinaris... típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt, eh?
1: Molt bé.
0: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest...

0: programa, fantàstic.
1: Enhorabona.
2: Sí, sí.
1: Esperem que hagués salvat moltes vides.
0: Sí, es veu que sí.
2: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
1: Molt bé.
2: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
0: Bueno, jo ni em sona en absolut.
2: El que la sèrie?
0: Sí. No sé, sí, ni el nom...
1: Sí,
0: ni...
1: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
0: Ah, sí?
1: Sí. Crec que sí.
2: Vale. A veure, fa
1: perquè no la pot.
0: Mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
1: Sí que sou...
0: A Fox.
1: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
2: Pot ser, pot ser.
1: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
2: Veure,
0: i tant.
1: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
2: No, no, a mi no em sona.
0: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
1: Molt bé.
0: Veus?
1: HBO Max, la poden,
0: paral·lelismes.
1: La poden mirar.
0: Molt bé. Molt 4 bé. Temporades, 92 episodis.
2: Molt bé.
1: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir... Devien ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
2: Vale.
1: I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
2: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
3: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
4: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
5: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
6: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
7: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
8: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
5: De un plumazo te has cargado todo.
8: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
5: Que se mueva.
9: Parece ser que han encontrado... A un alumno.
2: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
1: Per què
2: perquè
1: has posat aquesta?
2: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
0: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
2: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
0: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat. O no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats amb algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Per això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, pues podria ser aquest. Pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Marina Alterio, com es diu? L'Ernesto Alterio.
2: Ni Flowers.
0: Hi ha molta gent, jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
2: Vull dir, no si té dos temporades.
0: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
2: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però
1: sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la
2: va molt bé, serveix.
0: Sí.
3: Què és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé, d'aigua
1: I d'aigua salada en comptes bueno, amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja
0: a
3: Mollerussa
0: hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí. Molt, sí. Més sana, sí. Molt més sana. Sí, sí,
1: és més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més
1: Mollerussa, ja ho sabeu, eh? No ho direm ara d'antena, però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues si algú la vol veure aquest estiu, pues que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només?
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis.
1: Bueno, vull... Pipi Garzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és que
1: he llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de anfetra?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
1: Però entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, no. Jo també, perquè més és una...
0: Però potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Los Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: En andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí quiero.
8: Ahora
9: sí
8: quiero mucho más.
10: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
11: Mejor os enseño vuestra habitación.
12: Muy bonita, muy... florida.
13: Sí. Bueno, ¿y los cabeceros?
12: Sí.
13: Divinos.
9: Sí. ¿Pero qué os han parecido vuestras hermanas?
11: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
12: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Muy bien, más majos son.
13: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fiti que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: ¿En serio?
3: Es que estic mirant Los Serrano.
0: ¡Hala!
3: Mai he mirat Los Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi tampoc... el
3: perro. No és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant... I ara us explicaré una història... Long story short, ¿vale?
0: Okay. És
3: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon i miren un capítol de Los Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. I ara m'hi estic mirant Lo Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé,
3: eh? O sigui,
0: de...
3: no mi... No, no, era perquè tinc
0: recent. Això
3: de mirar
0: el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
3: Us ha tant encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi quien viva amb ells. I la saga Torrente,
1: ells,
3: I la saga Torrente, és que
0: me
3: clar, tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
5: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo, si parece un ministro.
19: Hermanito.
20: Mira bien en Fijolandia, ¿no?
19: Sí,
20: que no me enteré yo que me lío total con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
22: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista básicamente del asesinato.
3: Sí.
1: Sí.
0: No sé si després torna a aparèixer.
1: Sí, hi ha un escenat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: I també t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré, que alguien tiene que... No, que todos mienten, perquè jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu que té unes cases de la hòstia entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, anem per aquí. No? Vale. Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
1: I aquesta gent l'estiu us el passa a la piscina de casa.
3: Ah, home,
0: clar, però això,
3: com ha de ser?
0: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i doncs, presta més.
0: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas, i la Riera, que és el moment... No, què?
1: No, que no fiquis el trailer perquè jo t'encanto tres abans d'acabar.
0: Vinga, pues...
1: Mira, que... no, la Riera, què digues?
0: No, que és el moment de la piscina és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano... Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que podrien incloure aquí. I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina... és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te n'acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie de Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, pues venga, ja, ben, ja ben tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. La piscina, sèrie... a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses.
0: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esquerraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub galès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu escardada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafox, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casa Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.